0: Esteban Arroyo, molt bon dia.
1: Hola, Miguel.
0: Tomàs Marín, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: T'has fet mal o no?
2: Estic bé.
0: Vale.
3: És
2: que res, que he donat bonus al meu mal nom de Troti Troti a la ràdio. Sabeu? I m'he pegat en la mà contra la caire i m'he fet un poquet de mal.
0: Troti, troti, eh?
2: Troti, troti.
0: Que bo.
2: Gràcies a la meva companya Vanessa Miron. Una abraçadeta des d'ací.
0: Troti, troti.
2: Troti, troti. Saps? M'he pegat un viatge en la mà. Jo soles, damunt,
0: Jo li dic al meu fill, Trapatoles.
2: També està per ahí.
0: Hi ha una línia ací al pis i ell cau, saps?
2: Però, bueno, tota la vida, trotinat.
3: Quantes paraules n'hi haurà en Xina,
0: Mira, avui que està Manolo Requena, igual li pregunte. Mira, anem a contar a la gent què és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Tinyancer.
3: Vinga, avui començarem parlant de sostenibilitat i del sector tèxtil. Parlarem d'eixe futur del sector tèxtil i dels reptes de la sostenibilitat. Ho farem des del Museu del Tèxtil d'Ontinyent, perquè allí avui es coneixerà el catàleg 2026 de bones pràctiques en sostenibilitat de l'Observatori Tèxtil i de Moda. Mm-hmm. Aquest matí ha començat l'acte al museu. Escoltarem les declaracions de Felipe Carrasco, secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum, que ha estat present. També de Natàlia Anguí, regidora de Promoció Econòmica d'Ontinyent, i d'Ignacio Sierra, president de l'Observatori Tèxtil i Moda. L'acte continuarà durant tot el matí fins al migdia, així que estarem pendents de tot el que vagi ocorrint.
0: Efectivament, però tindreu un xicotet tast d'ací uns minuts. Què més?
3: Més cosetes que han passat durant este matí. Repassarem també l'acte de l'Aliança de Ciutats Industrials 2026, que s'ha celebrat este matí a l'Olleria. L'acte inaugural enguany ha tocat a l'Olleria i han participat els alcaldes i responsables de promoció econòmica de les ciutats d'Ontinyent, Bocairent i l'Olleria. Així que podrem escoltar les declaracions també d'este acte. L'acte central tindrà lloc a Ontinyent i enguany l'acte de Cloenda a Bocairent.
0: Primer Olleria, després Ontinyent i després Bocairent. A mi, sempre, quan parlem d'esta aliança, més aliança de civilitzacions, saps? És que me'n vaig ahir, no sé per què, però bueno. és més xicotigua, és més nostra, és més de proximitat. Però tindreu, donarem bon compte del que ha passat este matí a l'Olleria en eixa presentació. Escoltarem a tots els protagonistes que han estat allí.
3: Exactament. Avui sí que tindrem la secció del Consorci de Residus de 5 per parlar de reciclatge i de més cosetes. I anem a conèixer també els detalls, a veure si ho dic bé, Miguel.
0: Sí.
3: Top Used Day de Balsur Track.
0: Jo crec que sí.
3: Està ben dit?
0: Després li preguntaré al protagonista,
2: sí,
0: també.
2: Yeah,
0: perquè,
2: that's right.
0: Clar,
3: perquè anem a explicar un poquet què és això.
0: Clar, jo és que he escoltat la falca, però no diu track, diu truc. Però bueno, truc? Igual, sí, però dona igual. Jo que sé,
3: bueno, si és en anglès és track, no?
0: Sí, és track. No, és track. És Top Used Day de Balsur Track.
3: A veure, és una jornada de portes obertes.
0: Correcte.
3: Sobre vehicles industrials d'ocasió.
0: Exacte.
3: Que tindrà lloc aquest dissabte a Palma de Gandia.
0: Sí.
3: A la comarca veïna, així que per si algú li interessa, ens pareixi interessant.
0: Sí.
3: La veritat, poder oferir esta informació i conèixer també nosaltres com funciona això dels vehicles industrials d'ocasió.
0: És que, a més, tenim a prou gent que està escoltant la ràdio, és transportista.
3: Exactament.
0: I va en camió, i a lo millor li interessa esta història. No?
3: I, a més, en una setmana que hem parlat també moltíssim d'eixa connexió.
0: Correcte.
3: Entre la nostra comarca, la Vall d'Albaida, una comarca industrial.
0: Exacte.
3: En la comarca veïna de la Safor, i aquesta reivindicació, una vegada més,
0: de
3: la seva 60, que, per cert, avui s'ha tornat a parlar a l'Olleria d'eixa reivindicació de la CB60, així que nosaltres ho tornem a dir.
0: Sí, senyor.
1: Eixa CB60 que, de moment, ara acaba justament en Palma de Gandia, que tindrà que continuar.
0: Que tindrà que continuar algun dia fins a Gandia, però ja tornarem ahir.
3: Bueno,
0: de moment parlarem d'eixa jornada de portes obertes per als transportistes, per a que el que vulgui a veure camions, que després jo crec que és molt interessant.
3: Exacte.
0: I com acabem?
3: I acabarem, com bé deies, amb la secció Paraula Viva de Manolo Requena.
0: Ahí està, a veure quines parauletes porta avui.
3: Trotinat,
0: troti,
3: trapatoles,
0: el que siga. Gràcies, Carmen.
3: Gràcies, Miguel.
0: Hora 14, Tomàs.
2: Bueno, avui tenim plenari a l'Ajuntament d'Ontinyent i ens ha cridat molt l'atenció una qüestió que trobem en l'apartat de dació de comptes, perquè es vol realitzar la mateixa en relació a la deixada de la jornada completa del regidor delegat de l'àrea de territori i qüestions a nivell urbanístic. Us parla del regidor Òscar Borrell. Estem pendents d'aquesta informació, perquè el més segur és que es deixi aquesta jornada dedicada exclusivament a l'Ajuntament. No sabem el per què. Segur que hi haurà algun tipus de motiu personal, laboral, etc etc. Així que tractarem de contar-los un poquet d'aquesta actualitat. És el principal, anem a dir, focus que va tindre aquest plenari municipal, on es van abordar diverses qüestions. Estarà la famosa moció de la mamògraf per part de Compromís. També hi ha mocions en relació de Ceuta, és a dir, que pot ser que tinguem un plenari mogudet de nou a l'Ajuntament d'on tinguem esta vesprada.
3: I segur que llarg.
2: Sí, això segur.
0: Això
2: segur.
0: Això jo crec que...
2: Nicotisa.
0: Exacte, nicotisa.
2: Per altra banda, també parlarem del Centre Ocupacional José Antonio Bodó, que tenim bones notícies en relació al mateix. Com no, posarem el focus tant en la presentació del catàleg de bones pràctiques del sector tèxtil i moda, tant en vixa presentació també de l'Aliança Industrial, d'Aliança de Ciutats Industrials 2026, on estan Olleria, Bocairent i Ontinyent. Per altra banda, també farem un resot del que te va contar Esteban Pepe Serna, el president de Tebalaire a la Venda Ventana, parlant de Textil Hogar, que ja el tenim a tocar, el pròxim dilluns dona inici a Fira València, i parlarem també de dues qüestions a nivell esportiu que no entren dins de la crònica esportiva com a tal, perquè a la Pobla del Duc este cap de setmana es celebra la Setmana Europea de l'Esport i a Bocairent este dissabte es durà a terme la Gala de l'Esport. Vaig dir una cosa, Bocairent m'ha sorprès moltíssim quan llegia la nota de premsa i veia la quantitat d'esports que es practiquen en aquesta localitat. És una autèntica burra, que si billar, que si futbolín, que si gimnàstica rítmica.
0: Fixa't.
2: És a dir, que és una gran alegria que hi hagi tanta diferència, que hi hagi tanta qualitat a nivell esportiu des dels municipis de la nostra comarca de la Vall d'Albaida. Ens alegrem molt i que gaudisquen d'aquest esdeveniment.
0: I parlant d'esports, ràpidament, hora 14, no? Ser Deportivos.
2: Ser Deportivos en el dia d'avui. Parlarem de bàsquet 3x3, perquè avui realitzar la presentació de tot el que va ser la lliga local de l'Ontibàsquet 3x3. Parlarem amb Rafa Micó, amb el seu president. Ens centrarem també en el món del futbol sala, amb l'Olleria a la Vall d'Albaida. Tres jornades ja s'ha canviat d'entrenador, han desaparegut jugadors, un poc de lío en aquest sentit. Parlarem amb Manolo Martínez, que és el seu president, i tancarem el nostre programa parlant amb el regidor d'Esports, en Ferran Gandia, perquè este cap de setmana tenim 5 cites a destacar en el plànol esportiu, i us conté que tenim el Cross de Sant Rafael dissabte i que este diumenge juga Ivan Esparza, partida a Ontinyent, i com no, aprofitarem per preguntar-li per la piscina coberta i també per les obres de l'estadi municipal del Clariano.
0: Fantàstic, gràcies, Tomàs. Esteban, set i 20, la ventana.
1: Doncs esta vesprada tornarem a escoltar a l'alcalde de Bocairent, a Xavi Molina, perquè este matí estava en l'acte de l'Olleria i sí, després l'escoltarem, per parlar de la cinquena edició de Decidim per Bocairent, els pressupostos participatius. Ell ens contarà tots els detalls d'esta nova edició.
0: Molt bé, estarem molt pendents, com sempre. Tomàs i Esteban, adeu i gràcies. Carmen, tu queda pressió. Gràcies, adeu.
4: En la ser... Hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida.
5: Ay, vengo de ver a Isabel y no sabes lo bien que huele su casa.
6: Claro, porque el miércoles fuimos al outlet de Villahermanos.
5: Ah, ¿tienen outlet?
6: Claro, fragancias para el hogar y velas de lujo a un precio muy asequible. Tú también puedes venir al outlet de Villahermanos Cerería. Lunes, martes y miércoles de 10 a 2 y jueves y viernes de 3 a 7. Villahermanos Cerería, en el polígono La Costera de Atxeneta d'Albaida.
7: ¿Más de 35 compañías de luz comparar una por una? ¡Me loco!
8: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
9: ¿No será Tu Energía?
8: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
4: Hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida. El Coi.
0: Anem a per una de les dues cites importants que teníem avui a la nostra comarca. Carmen Ubeda, conta'ns.
3: Sí, així és. Este matí, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, ací a Ontinyent, està acollint la presentació del catàleg 2026 de bones pràctiques en sostenibilitat de l'Observatori Tèxtil i Moda. Sabem que és una jornada que està reunint a empreses, especialistes i també representants de la indústria per poder compartir experiències i també abordar els reptes que afronta el sector en matèria de sostenibilitat. Així que anem a escoltar ara les declaracions de Natàlia Anguí, regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, també de Felipe Carrasco, secretari autonòmic d'Indústria, que està present, i d'Ignacio Sierra, president de l'Observatori Tèxtil i de Moda.
0: A veure què tenen que contar, o què és el que han contat este matí. Gràcies, Carmen.
3: Gràcies, Miguel.
10: Hola, bon dia a tots i a totes. Gràcies per vindre a este acte.
9: a este evento, que es un evento importante, no solo para Ontinyent como ciudad, que el observatorio haya elegido la ciudad de Ontinyent para desarrollar un evento de calado y de impacto para el sector industrial, sino también para la propia industria del territorio. Estamos en el corazón del clúster textil valenciano, y que el observatorio haya elegido la ciudad de Ontinyent, la Vall d'Albaida, junto con otras comarcas como el Alcoyà o el Comtat, para el sector es importante. Hablamos de un sector que tiene una trascendencia fundamental para la economía valenciana, y es por esto que el gobierno valenciano, el gobierno del presidente Juan Fran Pérez Llorca, quería estar aquí acompañando al sector y al observatorio. Como decía, un sector que tiene en la comunidad valenciana cerca de 21.000 empleos, tiene una facturación de 2.100 millones de euros y la mitad de esta facturación la exporta. Esto significa que genera mucho valor para la economía valenciana y que, por lo tanto, es importante para el gobierno de la Generalitat dentro de lo que es el desarrollo de su política activa industrial. El gobierno valenciano, este gobierno, desde que está en la Generalitat, ha dotado al sector textil valenciano de alrededor de 54,4 millones de euros. Es el gobierno autonómico que más ha hecho por el sector textil. Esto, traducido a proyectos, por ejemplo, directos para empresas, ha significado que alrededor de 775 empresas valencianas de la industria textil han tenido una subvención, una ayuda para desarrollar proyectos. Y he de decir que es muy importante en el ámbito que hoy estamos el hecho de la sostenibilidad, porque 9 de cada 10 proyectos de esos 775 proyectos han estado basados en su totalidad en la sostenibilidad o también en aspectos como la innovación o la internacionalización. Para nosotros, desde luego, tener una industria textil fuerte y sostenible es uno de los focos que ponemos en nuestras políticas, y acompañar en la consolidación de esa transición del sector hacia la sostenibilidad, si es importante para el sector, desde luego es importante para nuestra consellería, la consellería de la consellera Marian Cano. Con la industria tenemos que estar todos al lado, todos los partidos políticos, y ayudar a un elemento fundamental para el desarrollo de nuestra tierra, como es la industria generadora de empleo, ancla el empleo de nuestra gente joven y, desde luego, crea una calidad de vida que con otros sectores es mucho más difícil. Por lo tanto, hoy estamos aquí desde el Gobierno de la Generalitat con el Observatorio, con la industria textil, con Ateval, y vamos a seguir estándolo durante el tiempo que queda de legislatura, con nuevos proyectos, con nuevos presupuestos i con noves línies d'apoyo, perquè el textil és fundamental per a l'economia valenciana.
10: En primer lloc, donar-li les gràcies i l'enhorabona a Tebal per organitzar aquest tipus d'activitats. Per a l'Ajuntament d'Ontinyent és fonamental la col·laboració público-privada, la col·laboració que portem molt de temps tenim amb Tebal, també amb una ajuda directa de 40.000 euros que l'Ajuntament d'Ontinyent proporciona, facilita a Tebal per organitzar aquest tipus d'activitats. Per a nosaltres, des de l'Ajuntament d'Ontinyent, pensem que podem influir en dues qüestions fonamentals per ajudar a la nostra indústria tradicional a ser cada vegada més competitiva en un mercat cada vegada més global. Per una part, la inversió que portem realitzant des de fa més de 10 anys en els nostres polígons industrials, una col·laboració també que és público-privada, no?, des de l'Ajuntament d'Ontinyent i amb els propietaris dels nostres polígons industrials. Hem invertit, com vos dic, més de 10 milions d'euros en els últims 10 anys per a fer més agradables, més confortables els nostres polígons, que no siguin polígons que estiguin plens de clots, sinó que siguin polígons que la gent tinga ganes d'instal·lar-se allí, les empreses vulguin instal·lar-se en ells i la gent tinga ganes d'anar a treballar a ells. I per altra part, també per a nosaltres és fonamental este tipus de activitats i aquesta col·laboració, com vos dic, en este cas amb Ateval, a través d'organitzar aquests tipus d'activitats i també a través d'aquestes missions comercials que organitzem amb ells, que ajuden a les nostres empreses a internacionalitzar-se, no? Ho dia abans el company, jo crec que n'hi ha tres aspectes fonamentals ara mateix que s'han de treballar amb les empreses, que és la sostenibilitat, la digitalització i sobretot també la internacionalització en un mercat cada vegada més competitiu. Per això, per a l'Ajuntament d'Ontinyent, torna a repetir que treballar a Mateval és un luxe i un privilegi que tenim en la nostra ciutat, tindre una associació d'empresaris tan potent com són ells i tindre també la sort de poder organitzar aquest tipus d'activitats així a la nostra ciutat.
11: El Observatorio es una entidad que pertenece, es propiedad en definitiva, a las dos grandes organizaciones empresariales del textil y la moda española, Confederación Moda España, que representa básicamente el retail y la confección, y el Consejo Intertextil Español, que representa fundamentalmente a la industria textil manufacturera y de cuya organización pertenece también a Tebal como gran patronal representativa de la Comunidad Valenciana, ¿no? Representativa del textil de la Comunidad Valenciana. Por tanto, el Observatorio no es más que una entidad en ese sentido, que pertenece a ambas organizaciones. El Observatorio pretende ser desde su inicio un foro de reflexión, un espacio de cooperación empresarial dentro del conjunto de las cadenas de valor del textil y la moda españolas y, por supuesto, una herramienta de colaboración público-privada a la disposición de los diferentes niveles del Estado, tanto locales como autonómicos, evidentemente, como también de carácter nacional, y con todos ellos, evidentemente, trabajamos en la medida de las posibilidades. Y tiene básicamente una misión, que es acompañar al sector textil y moda en una doble transformación, en su actual doble transformación ecológica y digital, que son probablemente las bases, las palancas, las herramientas sobre las cuales la industria textil europea va a tener que evolucionar en un futuro. Yo quisiera acabar estas breves palabras agradeciendo, por supuesto, también a Tebal la posibilidad que nos dan hoy de presentar este catálogo aquí en Ontenien. Este año hemos hecho, este es el tercer evento que hacemos en un recorrido yo creo que muy importante, ¿no? Por los tres principales clústeres de la industria textil y confección españolas, en Barcelona o alrededor de Barcelona, Cataluña, en Coruña, alrededor de Galicia, y hoy también en Comunidad Valenciana, pues evidentemente alrededor de Ontinyent, porque creo que es una manera también de aproximar todos estos ejercicios que venimos haciendo pues al conjunto del sector empresarial.
4: En la SER, hoy por hoy, Ontinyent Baida Albaida.
12: Familia, ya he llegado.
13: Hay mensajes que lo cambian todo. Porque una buena conexión transmite tranquilidad. Y cuando sabes que en Cable World siempre te responde una persona, sabes que estás en buenas manos. Cable World. Fibra, móvil, televisión y, sobre todo, personas.
4: Hoy por hoy, Ontinyent Baida Albaida. El COI.
0: Segona cita del dia, en este cas, en l'Olleria, on s'ha presentat una nova edició de l'Aliança de Ciutats Industrials. Tota la informació la porta Esteban Arroyo.
14: Este matí, la Casa Sant Onge, Museu del Vidre de l'Olleria, ha acollit l'acte d'obertura de l'encontre de ciutats industrials que engloba a l'Olleria, Ontinyent, Bocairent i amb la coordinació de Coeval. Els tres municipis han ficat damunt la taula la importància d'adaptar-se, les àrees industrials, adaptar els nostres municipis a aquesta transició que estan fent als nous temps i adaptar els seus polígons industrials. Són tres municipis que, com sabem, són diferents políticament i també en número d'habitants. Damunt la taula han posat la importància de la CB60, que fa uns dies es presentava aquest projecte a l'Olleria, també la importància de comunicacions com altres tipus de comunicacions com internet o la potència de llum que tant l'Olleria com Bocairent està reclamant per als seus polígons industrials. Han parlat en aquest acte l'alcalde de l'Olleria, Ramon Vidal, la vicepresidenta primera de la Diputació de València i regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, Natàlia Enguís, i també l'alcalde de Bocairent, Xavi Molina. L'ha tancat abans de la conferència de Romina Mollà, una conferència sobre la transició i adaptació dels polígons industrials. Abans ha parlat el president dels empresaris de l'Olleria i vicepresident de Coeval, Vicent Mompo.
12: I bueno, pues vinguem a parlar d'indústria, vinguem a parlar de persones i vinguem a parlar d'unions entre pobles d'un gran teixit industrial com és Ontinyent, Bocairent i Olleria, no? I bueno, pues això. I sobretot avui anem a parlar de la modernització que és necessària en el segle XXI i en este temps canviant de la intel·ligència artificial, pues la modernització dels nostres àrees industrials i dels nostres polígons. Per això tinguem el nostre empresariat ací també per a recolzar aquesta esmena, no? Per tant, lo més important és adaptar-se. Jo crec que l'empresariat de la nostra comarca ha sabut adaptar-se a les circumstàncies, ha sabut canviar del teixit, el teixit industrial, i això és el que necessitem fer, no? L'administració, pues, tots sabem, no? No fa falta que diguem que pues, som molt lentos, l'administració és molt farragosa, l'administració està al servei del poble, però la vida avança amb més a pressa que tots nosaltres. Per tant, el més important és això, adaptar-nos a les noves vingudes, als nous canvis, i ahí estarà l'administració apoyant el teixit industrial, que al final, darrere d'aquest teixit industrial estan les persones, les famílies i tots aquells sectors productius que desenvolupen l'economia en la nostra comarca, que és el que volem fer, no? Adaptar-la als grans canvis, fer-la més competitiva i aproximar-la als nous paradigmes de les circumstàncies socials. I això, per això, com sempre vinguem reivindicant, necessitem un eix vertebrador que no tinguem encara, però que poquet a poquet va veient la llum, que és la CB60. La CB60 és importantíssima, la nova connexió, i seguirem reivindicant pues, la connectivitat a internet, la connectivitat a la llum, ¿vale? Que són coses que pareixen bàsiques, però totalment necessàries. I bueno, pues, jo crec que donant aquesta introducció li dono la paraula a la vicepresidenta i ella pues, mos farà el seu parlament. Moltes gràcies.
15: Moltes gràcies, Ramon, alcalde. I bon dia i moltes gràcies per estar ací a tots vosaltres, als representants de Coeval, com no al nostre company, l'alcalde de Bocairent, a Vicent Mompo com a representant també dels empresaris d'ací d'Olleria, i a la resta de gent que veniu d'Ontinyent, de Bocairent, d'Olleria. La veritat és que nosaltres ja portem anys treballant en conjunt, no, els tres ajuntaments. Jo en primer lloc també vull disculpar al meu alcalde que per motius d'agenda no ha pogut estar avui ací perquè li coincidia també en un altre acte en Ontinyent, i moltes vegades es col·lapsen les agendes i passa el que passa. Així que estic jo, en este cas, com a representant de l'Ajuntament d'Ontinyent, soc la regidora de promoció econòmica en Ontinyent, i com us dic, portem ja prou anys, no, treballant en conjunt Bocairent, Olleria i Ontinyent. El que volíem amb este projecte era donar a conèixer, no, i mantindre aquestes línies de connexió que n'hi ha en les comarques centrals, entre els pobles que són industrials, que cada un, no, es dedica a una activitat econòmica diferent, però al final ens uneix, no, la mateixa finalitat. Som ajuntaments i municipis empresarials, industrials, i volíem que aquestes connexions, aquestes aliances de pobles veïns, no, es mantingueren, i sobretot també que n'hi haguera una col·laboració a l'hora de treballar els tres ajuntaments. Este any hem volgut fer un canvi un poc diferent en el que teníem plantejat a tres anys. sempre fem una presentació, després l'acte central en Ontinyent i una cloenda. Veiem que això es quedava un poc buit de contingut perquè venia la premsa, però volíem un poc donar-li més contingut a aquestes activitats que organitzem tant en la cloenda com en la presentació del projecte. I vam pensar d'aportar també, no, una ponència, una persona experta en un determinat tema. Avui tenim així a Romina Mollà de GAIN, que després vos explicarà el treball que elles realitzen. Nosaltres estem treballant des d'Ontinyent amb elles des de fa prou temps. Elles sobretot estan especialitzades en la gestió dels polígons industrials i crec que vos aportaran una visió molt important i sobretot molt necessària en els temps que ara mateix estem. Bé, com sabeu, l'Ajuntament d'Ontinyent i sobretot Ontinyent no és una ciutat dedicada a la indústria del tèxtil. Som un municipi tèxtil i en els últims anys, en els últims 10 anys aproximadament des de l'Ajuntament d'Ontinyent, hem volgut adaptar-se a aquests canvis, no, que s'han produït en el món en general i en la indústria del tèxtil en particular. Tot el que té a veure amb la globalització, la digitalització, la competència internacional i sobretot també els nous models de sostenibilitat. Nosaltres som un municipi, un poble, on tenim molta indústria del tèxtil, encara és el nostre sector productiu principal, però aquesta indústria del tèxtil ha tingut que diversificar-se i adaptar-se als nous temps. A partir d'aquesta nova realitat, des de l'Ajuntament d'Ontinyent van tindre clar des del principi que vam entrar a governar que havíem, no, de col·laborar i ajudar a les nostres empreses a poder-se adaptar a aquesta nova realitat i van posar en marxa una sèrie de línies d'actuació per a poder treballar amb ells, reforçar la nostra economia local, modernitzar el nostre teixit productiu i sobretot també obrir noves oportunitats al futur. I en aquest sentit hem estat treballant molt estos últims 10 anys, sobretot en un tema que per a nosaltres és fonamental, que és la modernització dels polígons industrials, però nosaltres en general el que hem fet ha sigut intentar, no, millorar i modernitzar els nostres polígons industrials, tots, el Pla, el Sant Vicent, el polígon l'Altet. Hem demanat tots els anys les ajudes a l'IBACE i a més les ajudes hem estat treballant per a que els nostres polígons cada vegada siguin més confortables, més agradables, per a que la gent, les empreses que estan ahí, vulgueren mantindre's en els polígons industrials i també atraure noves empreses. No és el mateix anar a veure un polígon on vols instal·lar-te, que estiga ple de clots, que no estiga ben organitzat, que no s'hagi invertit en ell, anar als nostres polígons, està lleig que jo ho diga, però és de veres que els polígons d'Ontinyent estan impecables. La veritat que nosaltres hem treballat moltíssim, hem invertit més de 10 milions d'euros en els últims 10 anys en els tres polígons industrials i ara també volem donar un pas més per a que aquests polígons estiguin cada vegada millor i més organitzats, tinguin totes les infraestructures que necessiten i tots els serveis. Per altra part, també estem treballant moltíssim el que és l'economia circular i la sostenibilitat, també dins d'Ateban, amb el projecte que tenim de simbiosis industrial dins de l'ajuda directa que Ateban té amb l'Ajuntament d'Ontinyent per a intentar que els residus d'algunes empreses puguen, no, convertir-se en recursos per a altres empreses. Ells porten ja molt de temps treballant un projecte que intenta trobar, no, aquesta simbiosis industrial entre els residus i les restes que algunes empreses tiren al FEM, no, i que es poden reinvertir i reutilitzar a altres empreses que poden, no, convertir-los en recursos útils per a ells. I tot això ho hem de vincular també amb la formació. Som capaços ara de tindre instituts amb centre amb formació professional, moltes especialitats de formació professional, inclús ve gent de fora a formar-se en Ontinyent. També hem sigut capaços de tindre una universitat. Jo crec que el campus d'Ontinyent de la Universitat de València en Ontinyent ha transformat la ciutat. La presència de la Universitat de València en la ciutat ha transformat completament la nostra ciutat, ha sigut capaç d'atraure talent, de generar talent i sobretot també de retindre talent. i per a Ontinyent la implantació de la facultat de veterinària serà com si implantarin una multinacional a Ontinyent. Per a nosaltres serà un abans i un després.
16: Bé, bon dia a totes i a tots i moltes gràcies en primer lloc per acompanyar-nos, no?, a esta presentació d'una nova edició de l'Aliança de Ciutats Industrials, de Municipis Industrials. Sempre m'agrada dir, i ho repeteix tots els anys, però com és el que sent, doncs ho explicite un any més, que este projecte és important per el fons i per la forma. A voltes les formes en els projectes o com fem les coses són tan significatives com el que fem, no? I crec que en este cas amb més motiu, no? En un temps en què pareix que cadascú juguem a fer el nostre joc, en què ve més la confrontació i les rivalitats que no els acords, les unions i la cooperació, doncs este projecte camina en el sentit contrari, no? Ho fa perquè treballem junts, per un costat, administracions públiques, com són els tres ajuntaments, també amb la col·laboració de la Diputació de València, i el sector privat, de la mà del paraigua és importantíssim, que l'altre dia posàvem en valor amb aquests 30 anys, de Coeval. Però ho fem dins de l'àmbit també municipal, tres municipis que som diferents en molts aspectes, encara que també els vincles són estrets, no? Ho som, evidentment, per població, nosaltres som els més menuts dels tres. Ho som també, i crec que això li afeix valor políticament, és a dir, la conformació política de cada ajuntament és diferent, però no per això deixem de treballar, i no per això deixem de treballar tan a gust, que també és important, no? Podríem treballar i no tindre un vincle de treballar a gust, i ho fem, i ho tornem a demostrar. Per a mi sempre és un plaer, doncs, poder col·laborar amb ajuntaments com el de l'Olleria, amb ajuntaments com el d'Ontinyent, o amb entitats com també la que representa la vicepresidenta de la Diputació a través d'eixa vicepresidència primera. Per tant, crec que eixa forma l'hem de posar en valor, però després hem de posar també un poc en valor el fons. Crec que després de diverses edicions, cada any tenim la capacitat de fer la reflexió de com podem millorar el projecte. I ara ho explicaven, no? És a dir, d'alguna manera s'ha volgut que, a banda del potencial de l'acte central, doncs també tant la presentació com la cloenda doncs puga també tindre un contingut que vagi més enllà, podríem dir, de la presentació del programa, en el cas de la presentació, o de les conclusions en el cas de la cloenda. Crec que això és una de les novetats d'enguany que cal posar en valor. I també, de la mà de l'equip tècnic de Coeval, doncs el repte de buscar eixos temàtics que puguen ser interessants, que puguen ser atractius i que d'alguna manera doncs puguen també posar damunt la taula aspectes que resulten d'interès i que eixe fons doncs tinga contingut, no? Per tant, enguany el que s'aborda, entre altres aspectes, és tot el vessant del talent, de la retenció del talent, de les dificultats i de reptes que tenim per a que eixe talent que està o que s'està treballant doncs puga també quedar-se als nostres municipis, puga quedar-se també a la nostra comarca. I això és un repte compartit, és a dir, moltes vegades quan nosaltres parlem amb el sector empresarial, amb el sector productiu en general, doncs ens constateu, no?, la dificultat que teniu per a trobar mà d'obra formada en molts casos, però també de no formada, és a dir, d'eixe talent i d'eixes necessitats que calen per a les tasques múltiples del sector productiu, moltes vegades hi ha dificultat per trobar aquestes persones. I també alhora constatem com en els nostres municipis moltes vegades pues, tenim gent que té aquest talent però que és difícil retindre-la ací a prop, no? Ahir el repte és compartit, evidentment ens demana a tots fer més i fer-ho millor, i en aquest fer més i fer-ho millor evidentment també estem interpel·lades les administracions i en este cas els ajuntaments. Així que moltes gràcies per acompanyar-nos, moltes gràcies a Coeval per estar sempre fent comarca, per estar sempre vertebrant aquest teixit productiu i també per fer un poquet nexe d'unió en els tres municipis. I moltes gràcies també a Ontinyent, a l'Olleria, per poder fer este camí junts. Ja portem uns quants anys i confiem que cada edició doncs, no només servisca per tirar endavant l'edició vigent, sinó també servisca d'impuls per a la següent. Així que enguany doncs, també ens hem d'imposar el deure de que no només fem realitat l'edició 2026, sinó que damunt puguem anar ja treballant en la 2027. Moltes gràcies. Passa la paraula a tots.
17: Bon dia. En primer lloc, vull disculpar el president de Cogar, Javier Cabedo, que a última hora no ha pogut assistir a este primer acte de l'Aliança de Ciutats Industrials 2026. Vull deixar parlar de la importància que té per a les empreses i les poblacions el no quedar-se descolgades i poder seguir el ràpid ritme que marca l'economia i el món en general. Històricament, les empreses de la zona són expertes en evolucionar, passant de fer vidre, caïdes o teles, a fer vidre, plàstic, metal, vendre mobles, dissenyar mascotes de Disney o fer teixits tècnics o comerç. Però aquests canvis no són fàcils. Durant aquestes jornades, en reunions i xarxes, es profunditzarà en la manera de com afrontar-ho. I ara vull assenyalar una ajuda que tinguem per aconseguir aquest canvi. No és altra que el treball en conjunt. I ho dic convençut, perquè jo sempre he optat per aquesta opció, localment en AEMO i comarcalment en Coeval, que este any complix 30 anys i es consolida com un referent a seguir en tota València, com un model d'ajuda a les associacions i a les empreses. Quan col·laborem

0: Estava jo pensant que si jo ara mateix dic hola, bon dia, com esteu? La gent que està escoltant Ràdio Ontinyent dirà ui, ja l'han pegat una pedra a Miguel perquè no se'n recorda que ja porta una estoneta fent programa. Però és un hola, què tal, com esteu? No a la gent que esteu escoltant Ràdio Ontinyent Cadena Ser. És també per a la gent que ara mateix es connecta des de Ràdio Xàtiva, perquè ja sabeu que cada 15 dies tenim una secció compartida amb Ràdio Xàtiva, els nostres companys de Ràdio Xàtiva i el Consorci de Residus Resinc, perquè volem conscienciar-vos a tot el món, a vosaltres i a nosaltres mateixos, de com es poden separar els residus, com podem reciclar, com podem utilitzar millor els residus, per dir-lo d'alguna manera. Avui no estarà amb nosaltres Jordi Company, al que saludem, una abraçada molt forta, amic. Però anem a recordar, perquè fa 15 dies vam explicar què són els ecoparcs mòbils. Què podem portar, com consultar els horaris, de quina manera cada aportació pot quedar registrada. Així que avui intentarem no tornar a recitar la llista, perquè l'ecoparc ja està localitzat, encara que siga mòbil. Ara falta arribar sense convertir el maleter en una recreació d'un abocador. Perquè hi ha molts dubtes, apareixen quan passem de la teoria al traster, podem dir. Per exemple, podem ajuntar diferents líquids? Què fem amb una bateria inflada? Cal conservar els productes dins de l'envàs original? No sé, moltes preguntes que anem a plantejar en els pròxims minuts i sobretot també dels errors habituals que cometem. I ho farem amb l'educadora ambiental del COR, Carmina Calabuig. Carmina, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé, benvinguda de nou a esta secció quincenal del COR. Ja hem parlat molt dels ecoparcs mòbils, però jo crec que, mira, jo tenia un jefe que va dir-me fa molts anys, en la repetició està l'èxit, Miguel. Pues mira, en la repetició està l'èxit i així es demostra. Però després d'aquella primera part fa 15 dies amb Jordi Company, avui volem anar, jo crec que directament als errors, perquè cometem errors encara. Què és el que fem malament amb més freqüència, Carmina, els usuaris quan arribem a un ecoparc mòbil?
1: A veure, dur les coses més mesclades és un dels errors, però sí que és de veres que tenim els operaris dels ecoparcs i es poden ajudar.
0: Clar.
1: Aleshores, no és un error...
0: No és garrafal, no és garrafal.
1: No
0: és un error garrafal. Val. Perfecte.
1: I després sí que hi ha residus que necessiten una autorització especial, que sí que hem de demanar al COR o simplement no podem dur-los, com és l'oralita o l'autorització especial que quan una palmera que té picudo...
0: Quins són aquests residus més habituals, entre cometes, però que necessiten autorització, i com demanem aquesta autorització?
1: Per exemple, la plaga que vos he dit de les palmeres, després, per exemple, la fibra de vidre també.
0: Sí.
1: I simplement ho d'escriure al COR, al Consorci, o un correu o telefonar, i nosaltres vos fem arribar l'autorització, l'empleneu i ja la podeu durar a l'ecoparc o enviar-la o remetre-la a nosaltres.
0: Val, perfecte. Ja ho has dit, ho acabes de dir tu, que un dels errors pot començar a casa, el tema de mesclar-ho tot, no? Per exemple, com hem de preparar pintures, dissolvents, detergents, olis, abans de transportar-los?
1: A veure, l'oli sempre en botella de plàstic o garrafa de plàstic, siga oli de cuina utilitzat o siga oli de qualsevol, una motocicleta o un cotxe,
0: vale,
1: en garrafa de plàstic. Després, les pintures en el seu envàs, podem dur també l'envàs, aunque estiga buit.
0: L'envàs original.
1: Si no tenim pintura.
0: Val, l'envàs original, val, ok.
1: Sí, exacte. I els dissolvents cal dur-los també o en el seu envàs o... Sí, en el seu envàs, perquè en botelles de plàstic sol desfer-se la botella de plàstic.
0: Val. Després també hi ha una història, clar, des de fa ja molt de temps, cada vegada acumulem més aparells que tenen bateries de liti, no? Mm-hmm. Els telèfons, les tabletes, joguets... Si la bateria està danyada, o s'ha calfat, o s'ha unflat... Com s'ha de guardar i transportar fins a l'ecoparc?
1: A veure, si la poseu en una caixa o en una bolsa de plàstic més resistent, la podem dur. Sí que és de veres que hauríem d'utilitzar guants, sobretot quan són piles o bateries que estan oxidades, perquè això és un component perillós, i en casa ja hauríem d'utilitzar guants.
0: Uh-huh.
1: I, bueno, la transportem i avisem, si podem avisar l'operari que està danyada, millor.
0: Vale. Fa 15 dies jo recorde que recomanàvem portar els residus més grans, voluminosos, als ecoparcs, però als fixos. En canvi, la relació general del COR inclou mobles i matalassos entre els materials admesos a la xarxa. Per evitar confusions, un ecoparc mòbil pot acceptar-los o hem de consultar-ho abans perquè depèn de la capacitat disponible?
1: Exacte. La segona resposta és correcta.
0: Jo sabia que hi havia una resposta.
1: Si avisem a l'operari de l'ecoparc mòbil la setmana d'abans, millor.
0: Val. En una setmaneta, no? Val, clar, perquè si no...
1: Sí.
0: Clar, perquè
1: sí que de veure si ja vas a carregar-ho en el cotxe per a dur-lo a l'ecoparc mòbil, segurament tingués algun ecoparc fixe a prop que pogués també desplaçar-te un poc més junt i dur-lo.
0: Val. Perquè què passa si arribem, imagina't, amb una quantitat superior de residus a l'admesa? L'operari pot rebutjar-la o ens deriva un ecoparc fix? Com es fa això?
1: Les dues coses. De normal no rebutgem. Però, a veure, sí que es rebutja, per exemple, molta gent ens du envasos plàstics. Perquè abans sí que, es podem recollir, però sí que és de veres que es col·lapsaven els ecoparcs mòbils, una tonteria, en botelles de plàstic, per exemple.
0: Fixa.
1: La gent es dedicava a recollir les botelles de plàstic i enguany, no sé si sabeu que cada vegada que anem als ecoparcs tenim una sèrie de punts que s'acumulen, sí. Enguany aquests punts d'envasos els hem baixat. Per aquesta raó, perquè s'omplien els ecoparcs mòbils i tinguent el servei al carrer com tenim els contenidors, no cal.
0: Clar,
1: evitar anar al ecoparc en aquests residus.
0: Clar, ja que tenim ahí el servei i que podem anar al contenidor, no fa falta anar al ecoparc per a aquestes coses.
1: Exacte.
0: Ara parlarem d'aquests punts, però jo vull encara quedar-me en el tema de les coses que portem a l'ecoparc mòbil, en aquest cas. Clar, perquè moltes vegades, Carmina, no tot el que portem està, com diria, necessàriament trencat. Imagina, si arriba un moble, un llibre, un aparell que encara podria utilitzar-se, existeix alguna via de reutilització o tot entra directament en el circuit de tractament?
1: Has donat en el clau.
0: Veus?
1: Estem treballant per posar un sistema de reutilització. A hores d'ara no, encara no. Espere que en breu siga la presentació del projecte. I, sí que hi haurà un punt de que es puga, si tu creus que algú pot reutilitzar i vols que algú ho reutilitzi, podràs aportar-ho a aquest punt.
0: Val, perfecte. M'agrada que digues això, perquè clar, és que són dubtes que moltes vegades saps que és un trasto a casa, no tinc lloc, no tinc puesto, me l'emporta l'ecoparc, però és que està bé, podria reutilitzar-se,
1: sí,
0: no? Entonces, molt bé.
1: Exacte. Nosaltres el problema que tenim que una vegada entra dins de l'ecoparc i es registra el residu, no podem traure'l, és a dir, si vol alguna persona i veu que està bé, no pot endur-se'l. És un problema, però està així.
0: Val.
1: Està així en el... Aleshores, anem a evitar això en el que puguem. Tampoc podem, per exemple, un mòbil que tinga dades personals, no anem a fer-ho, no anem a poder agafar-lo. Però, no sé, un moble, una cadira, una taula, sí.
0: Val, perfecte. Mira, un dubte més. Anem a seguir el recorregut. Això ja ho hem preguntat alguna vegada, però torna a fer-ho. Una vegada que acaba la jornada de l'ecoparc mòbil, com es retiren els diferents materials? A quines instal·lacions van?
1: De normal, no cal que s'acabi la jornada.
0: Ah.
1: Pot ser que tu vagis a l'ecoparc mòbil i estigui al camió recollint perquè la xica té ple, perquè com és mòbil es va manejant, igual
0: clar.
1: Està dues horetes en un municipi i està dues horetes en altre municipi.
0: Clar.
1: Aleshores, en aquest transcurs pot anar al camió i cuidar el que és l'ecoparc mòbil.
0: Val.
1: I el que se recolleix allí en els camions es porta a l'ecoparc fixe.
0: Val.
1: I es deposita.
0: Anem a la part dels punts, que vull tornar ahir. Ho has dit un poquet per damunt, però perquè quede clar. Els punts depenen només del número de visites o també del tipus i la quantitat de residu?
1: De tot, sí, del número de visites i del tipus i la quantitat de residus. Podem pensar que els residus que més contaminen són aquells que més punts van a donar-nos. Per exemple, una bateria no és una cosa que retires tots els dies.
0: Val.
1: Aleshores, i és molt contaminant. Aleshores, te donaran molts punts. L'oli de cuina, possiblement el retirem més. Jo, per exemple, no utilitzo. però hi ha gent que sí que encara utilitza molt oli de cuina i aleshores també és molt contaminant i també dona molts punts. La roba, que és un... és un problemón que mos ve, o ja estem tinguent-lo. La roba hem de separar-la en els ecoparcs, no hem de tirar-la, aunque sigui un calcetín, no el tireu, per favor, a la fracció resta. Anem a l'ecoparc, vale? I també dona bastant punts. El que no dona quasi punts, per exemple, són els envasos, que ja hem parlat d'ells. I no sé, les càpsules de cafè tampoc donen massa punts, perquè és un residu que es genera molt. I això.
0: Clar, que no és el mateix portar una botella de vidre que ja té contenidor al carrer, per exemple, que una bateria,
1: exacte,
0: no? O que l'oli d'oliva.
1: Exacte.
0: O, molt bé, mira, lo de la roba me l'apunte, perquè jo crec que cada vegada hi ha molta gent que està ahí almacenant
1: coses. Sí, és una fracció que cal tindre-la
0: molt en compte.
1: Molt en compte.
0: Sí. També vam explicar fa 15 dies, si no m'enganye, que lo d'acumular punts, però com podem comprovar o com pot comprovar l'usuari que la visita queda registrada correctament?
1: Teniu dues possibilitats. Podeu entrar per el web nostre en la part, a la dreta de la capçalera del web, hi ha una part que posa consulta els teus punts. Si no estàs registrat, perquè de normal quan vas a l'ecoparc i dones el teu DNI ja automàticament es registra, faltarà posar el teu correu electrònic, que si teniu algun problema podeu telefonar a la oficina i els meus companys ho fan de seguida. Una vegada registrats, tu ahí pots entrar i pots veure les visites que has fet, el que has dut, els punts que s'ha generat. El que no pots veure és la bonificació, que aquests punts després repercuteixen en la teva taxa. Però sí, el que has dut, les visites, si has anat a un ecopar mòbil, si has sigut al fixe... Mm. Això. I això és una possibilitat per al web. I l'altra possibilitat, tenim una aplicació mòbil, que és el mateix que podeu consultar al web, és l'aplicació mòbil.
0: Val, perfecte. I després, que això és el meu cas, ho dic ja personalment i particularment. Clar, jo visc de lloguer. Si jo dono el meu DNI, jo acumulo punts, però clar, la taxa no està al meu nom.
1: Exacte.
0: Això com va?
1: Això com va? Com ho has explicat tu, la taxa no està al teu nom, aleshores els punts sí que es guarden en el teu DNI, però no, com la referència catastral no està al teu nom...
0: Sí.
1: Com que no es vincula. Aleshores, pots vincular-ho. Telefoneu a la oficina també i podeu vincular-ho. Sempre que el propietari vos doni el seu DNI.
0: Sí. Que tinguem les dades del propietari, es cridar i podem vincular. Perquè és que si no, clar, jo estic molt bé, però clar, no me bonifica la taxa al final, no?
1: Crec
0: que també és molt interessant això. Doncs jo crec que ja ho tenim tot. Anem a recordar la direcció de la web, si et pareix, Carmina, perquè la gent entre si té algun dubte i així que veja també els horaris, les rutes, etcètera. Compte'ns.
1: www.consorciresidus.org.
0: consorciresidus.org. I ahí ja podem bitxear, que diu aquell, i saber tot el que necessitem. Però cada 15 dies ja sabeu que teniu una cita així a Ràdio Ontinyent i a Ràdio Xàtiva amb el Consorci Residus Bessin. Carmina Calabuig, com sempre, moltíssimes gràcies i per haver estat amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: Doncs, company Jordi, ja ho tenim. Una setmaneta més, esta secció en la que parlem de residus i de com també bonificar, que això també els dinerets i la butxaca ens afecta cada vegada més, com podem bonificar aquesta taxa al final de l'any. Que ens trobem de nou d'ací 15 dies, Jordi. Una abraçada a totes i tots els que esteu escoltant ara mateix, oi por oi, Xàtiva i Comarques. Adéu!

0: del migdia, 39 minuts. Continuem en directe en este Hoy por Hoy on Tinyet Vall d'Albaida en el dijous 24 de setembre de 2026. I des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, la protagonista serà la nostra llengua, el valencià. Protagonista dins d'esta secció que hem anomenat Paraula Viva. Manolo Requena, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Mirel.
0: Com estàs, primer de tot? Com estàs?
1: Estic bé, un poc tocat d'una cama.
0: Sí.
1: Tinc ahí un trencament fibrilar, m'han dit, ahir, però estic sent un poc... Avui teletreballant, avui em tocava teletreballar,
0: bueno.
1: I connectar amb vosaltres des de casa.
0: Clar que sí, no, hi ha que cuidar-se. No, sí, la tecnologia permet fer moltes coses avui en dia, Manolo, és el que té.
1: Sí,
0: és el que té. Bo, anem amb una nova edició de Paraula Viva, que és el que ens portes avui, Manolo. Per on comencem?
1: Bé, comencem per l'agenda, que sempre és el sí. més immediat i, a més, queda poc per a el que comentarem ara, i és que el proper diumenge, dia 27, celebra el Dia Internacional del Turisme.
0: Uh-huh.
1: I cada any el nostre ajuntament, en l'oficina de turisme, organitza alguna activitat. Enguany recomana moltíssim. El dissabte 26, a partir de les 6 de la vesprada,
0: sí.
1: hi ha un itinerari històric per refugis subterranis.
0: Oh.
1: La veritat que és una oportunitat de conèixer unes construccions que Ontinyent, que en la Guerra Civil va estar no va estar en primera línia, però sí. va ser una ciutat dedicada a la fabricació de munició, de mantes, d'indumentària militar, de carrosseries, i per tant va estar molt a prop dels bombardejos i dels atacs uh-huh. durant la Guerra Civil. Es van haver de construir una sèrie de refugis dels quals se n'han recuperat alguns. I este dissabte podeu conèixer els refugis antiaèries, que diem, els refugis subterranis d'Ontinyent, a partir de les 6 de la vesprada.
0: Mira, pues és una bona oportunitat.
1: Una bona, molt bona. A més, us recomano. La veritat que s'ha fet una recuperació d'unes estructures que estaven oblidades i tancades i mal fetes, i s'ha fet també una recuperació molt interessant. I de nit ja, a les 10:30 de la nit,
0: sí.
1: es recomana dur llanterna, es farà una ruta nocturna pels portals, torres i muralles d'Ontinyent.
0: Ostres, que xulo!
1: Després de la recuperació tan magnífica que s'ha fet del monument per excel·lència d'Ontinyent, que no és un altre que el Pont Vell,
0: sí.
1: I de les muralles, que està encara fent-se la recuperació,
0: sí.
1: S'ofereix esta ruta nocturna per les muralles de la vila d'Ontinyent, que tenen un alt valor històric i patrimonial.
0: Que
1: són d'origen andalusí
0: uh-huh.
1: i són testimoni del caràcter defensiu de la població en temps pretèrits, evidentment. I podrem descobrir el seu traçat, les característiques, la nomenclatura de les diferents torreons, els accessos, els seus noms,
0: uh-huh.
1: per això interessant en recuperar noms quan es parla de la Torre dels Arbellons o quan es parla del portal de Sant Roc, del portal de l'Àngel, etcètera, etcètera.
0: Uh-huh.
1: Tot això té una explicació que la gent que s'interessa pot. Les visites són guiades i gratuïtes, les places sí que són limitades.
0: Val.
1: I la inscripció al telèfon 291-60-90 o al correu de ontinyent@turistinfo.net. Ahí poden trobar la inscripció, si en queden encara places, perquè estem tan a prop que no sé com estarà.
0: Ja.
1: L'Ajuntament va recuperant puntualment totes aquestes visites i és una recomanació interessant. És el mateix que les visites al campanar, que quan apareguen de nou les promocionarem també, sí,
0: clar.
1: Perquè conèixer el nostre patrimoni és conèixer també la nostra llengua, perquè va aparellat el valencià amb tot això que podem trobar.
0: Les dues activitats m'agraden, però jo tinc molta gana de fer, perquè porto molt de temps dient que m'agradaria fer els refugis subterranis. I jo crec que jo vaig a cridar i veuràs que no queden places, però jo crec que és molt interessant. És molt interessant les dues activitats per a celebrar o commemorar aquest Dia Mundial del Turisme. Ja tenim l'agenda, Manolo, què més?
1: Anem a parlar de paraules.
0: Ah, per favor.
1: Ja al començament del programa,
0: sí.
1: ja estava escoltant-vos i heu parlat de, efectivament, el que li dius al teu fill, trapatroles.
0: Trapatroles, veus?
1: I hem trapatroles.
0: Trapatroles.
1: És la paraula que significa una altra que també la gent diu que és atrotinat.
0: Exacte.
1: Signifiquen exactament el mateix. I relaciona directament que una de les paraules que havia pensat per avui i és arrebot, que és exactament el mateix.
0: En sèrio?
1: Arrebot, sí. Ostres. Sí, és una paraula, és un localisme d'ací, de la Vall d'Albaida, també. És una variant de la paraula arreu, però en una particularitat. Arreu, quan l'utilitzem com a adverbi, per tot arreu, vol dir per qualsevol lloc.
0: Sí.
1: I no és ixe l'etimologia. Les paraules poden tindre, encara que l'ètim sembla molt a prop, l'ètim de l'adverbi arreu, al arreu, parlant de guariment, utensili, eina, per exemple, a les muntures,
0: sí,
1: se'ls posava els arreus, tot el que portaven per a dur objectes. I a partir d'ahí, sí, naix esta persona deixada, desordenada, que fa les coses sense cura,
0: arrebot,
1: i que en un sufix augmentatiu,
0: sí,
1: jo diria quasi despectiu, i se ot valencià, que l'et sempre és diminutiu, sí, de xic-xiquet, no? Doncs d'arreu, arrebot, fa este localisme tan bonic que
0: bo,
1: en esta secció sempre volem recuperar.
0: Que bo.
1: I que crec que suficient, parlant de les tres paraules, ja no cal parlar de cap més. Este és arrebot, trapatroles i atrotinat. Boniques per a recuperar-les i per a
0: conèixer la nostra. Sí, és que el trapatroles a mi m'agrada moltíssim, és de veres, que, i no és despectiu.
1: Quan l'he escoltat, sí, és una paraula que jo també, la gent gran era molt habituada. Este xiquet és un atrotinado, és un trapatroles. A més costa, trapatroles.
0: Trapatroles, exacte.
1: La locució.
0: Sí, sí. Però és molt bonica i sona molt bé. Sona molt, per a mi,
1: molt onomatopèdica. Això vol dir, són paraules,
0: exacte,
1: que els sons fan que costen, però que les facen especialment boniques. Totes les paraules són boniques, perquè totes al darrere tenen un significat i volen dir alguna cosa, sigui d'una manera o d'una altra.
0: Doncs ja tenim les paraules d'avui. És el moment del refranyer. Quin refrany portes avui?
1: Havia pensat en deixar el refranyer per a després,
0: vale,
1: perquè es relacionarà directament en l'efemèride,
0: en
1: les tradicions i en la música.
0: Perfecte.
1: I anàvem al bloc de literatura. I avui sí que portava una recomanació.
0: Molt bé.
1: I si em poses una miqueta de música, llig, sí, un fragment i després vos comentem.
0: Això t'ho poso jo enseguida. Espera, dona'm un minut. No, dona'm dos segons. Dona'm dos segons. Un minut no. Un minut en ràdio és una barbaritat. Però dona'm dos segons que jo te poso la música. Una musiqueta bonica. Anem a crear un clima que es diu en la ràdio i que es diu en els mitjans de comunicació. I estic fent temps per arribar a la sintonia, eh? No creguis tu que això és així. Anem allà, vinga.
1: Bueno, comença. El dia que va arribar la notícia a l'heretat de Cal Fondet, Àngela tenia 7 anys. Com tots els capvespres de bon estar, la menuda havia grimpat per la soca rabassuda de l'arbre portentós que creixia solitari a un tir de pedra del mas. Una vella carrasca destacada enmig d'una folla plantada de vinyes. Encamallada sobre el cimal més gros, la petita Àngela s'imaginava cavalcant sobre un drac volador, a lloms del qual ascendia fins a tocar els núvols, i després baixava vertiginosament per un vol rasant per sobre dels bancals, tan a prop que podia collir raïms dels ceps. Quan l'horitzó començava a engolir-se el sol, es va ajupir a recer del brancam que l'embolcallava, esperant, ansiosa, el pare, que com un aguiló espera el regrés de l'àguila que l'empapussarà. En veure'l arribar pel camí, aixecar el muscle i la corbella a la faixa, va repetir el mateix joc de cada dia. Hola, pare, sóc jo. A que no em veus? I com de costum el pare li hauria d'haver seguit el joc contestant-li. A on està la xicoteta de casa? La meua xiqueta bonica dels pirris, que no la veig? I després l'hauria baixada de l'arbre, alçant dels braços i prenent-la de la cintura. I ella s'hauria sentit feliç, suspesa sobre aquells braons de llaurador que la feien volar, i de la seva mà hauria entrat a casa on la mare tindria la taula parada.
0: Què és el que acabem d'escoltar?
1: Acabem d'escoltar el començament d'una novel·la nostra, molt nostra, que es va publicar fa dos anys i que jo recomano moltíssim la seva lectura. Mm. Estic parlant de Els Corcs, d'Enric Abad i Lluch. Enric ha treballat una història preciosa que narra la vida d'esta xiqueta d'Àngela, una jove que creix en una família humil, en l'entorn rural de Fontanars dels Alforins durant la primera meitat del segle XX i que des de menuda viu una societat marcada per les desigualtats i per les limitacions que patien especialment les dones. A partir d'ahir construirà una història que transcorre en un període de grans canvis socials i polítics com la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura. I així la novel·la combina la vida personal d'Àngela amb els esdeveniments històrics del seu entorn i la seva lluita per superar dificultats. Però he llegit el començament perquè sí. Jo una pàgina que inclou rabassuda, tir de pedra, encamallada, braons, a recer, està dient-me molt a mi. Jo crec que és de formació professional.
0: No, però jo t'anava a preguntar... No, jo
1: que s'ha cuidat.
0: Clar, jo t'anava a dir, quin valencià, saps?
1: Preciós, és un valencià preciós, recuperat, i és una de les finalitats, no? Que no només escriure i contar una història preciosa, vos agradarà moltíssim a tot aquell que la llitja, sinó gaudir-ne del llenguatge, de les paraules i de retrobar-te en paraules que feia temps que jo no escoltava. Jo, en la presentació que vam poder fer en l'escola d'adults, en l'EPA Sant Carles, vam parlar sobre tot això. Jo li vaig destacar el treball de llengua, no?
0: De recuperació, no? De paraules que ja no...
1: Sí, sí, de recuperació i de posar al dia totes les tres expressions i saber utilitzar-les, evidentment.
0: Clar, evidentment.
1: És una preciositat. Els Corcs, Enric Abad i Lluch, en Edicions 96. És una novel·la de l'any 24... Que jo recomano moltíssim.
0: Doncs anotem esta novel·la. Anem a l'efemèride, vinga, va.
1: Bé, ja anem a l'efemèride, que enllaçarem en el refrany. I l'efemèride que vull destacar, és difícil coincidir en el dia que estem, no?
0: Sí, és complicat.
1: Però el dia 28 de setembre es produirà una data especial per als valencians que la gent no coneix. I aquest dia és quan la ciutat de València va capitular davant de Jaume I. No és el 9 d'octubre. La festa nacional és el 9 d'octubre, el nostre dia és el 9 d'octubre, perquè el rei va fer l'entrada solemne amb tota la cancelleria reial, amb la seva dona, a la ciutat de València. Però això és producte que el 28 de setembre de 1238... el Ben Sallan, el rei de la taifa de València, de Valencilla, com la cançó...
0: Com la cançó, sí, sí.
1: Com la sintonia, rendeix la ciutat i és quan es fa hissar la senyera, que en un moment majestuós que es conta la crònica de Jaume I, el rei plorarà en veure-la sobre la torre del que avui seria una de les torres de València. I ese dia de 1238 es va signar una treva de 7 anys, però una treva molt curiosa, perquè els musulmans no va ser expulsats, qui va voler tenia temps per poder arreplegar i per poder refer un poc el que volia endur-se, però qui no va poder acollir-se al que es dia la protecció reial i, per tant, una altra mostra, com parlàvem la setmana passada, no, de convivència. Que el rei va saber aprofitar. Era un gran polític en l'època, Jaume I, i sabia que la gent d'allí treballava, vivia, i això feia que València fora el nucli, no? I la capital. I mireu que això passa curiosament la vespre de Sant Miquel.
0: Sant Miquel.
1: Sant Miquel és el 29.
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: per
0: sí.
1: Això ahir tenim el príncep dels àngels, que sempre vestit de militar i amb una espasa, serà un dels sants importantíssims en el calendari, el calendari valencià. Estem molt a prop, és qui avança la gran festa que ve al gener, de la qual parlarem, que és Sant Antoni.
0: Sí.
1: I ahir tenim els refranys, no? I diu, pluja per Sant Miquel, 3 dies endavant, 3 dies endarrere, mai no es queda al cel. I també un altre que li agradarà al nostre meteoròleg, que diu, tota la pluja perduda per Sant Miquel és vinguda. I parlant de llengua, vull parlar d'aquest per Sant Miquel. Només les festes grans s'expressen amb la preposició per al llarg del calendari de l'any.
2: Ah, sí?
1: Per Nadal, per Pasqua, per Sant Miquel. Quan es troben aquest tipus d'expressions en el refrany o en les expressions, sí, és perquè hi ha una data molt important. Aquest per Nadal, un pas de pardal. S'utilitza moltíssim. Ostres, per al refranyer i per a les expressions. Clar, és molt curiós.
0: El per, en aquest cas, és per donar-li grandiositat o perquè és una...
1: No, perquè no és en, no és la traducció
0: clar,
1: que fem. Per a les festes s'ha d'utilitzar per, de la mateixa manera que de per al dia, no? De matí, de migdia, sí, de nit. És la preposició adequada, però bé, no farem un curs.
0: No,
1: la gent
0: però...
1: que vinga als cursos de València...
0: Ahí está.
1: Però sí, és important, perquè
0: molt, sí,
1: jo sempre li dic al meu alumnat que corregir una coseta cada dia fa que tu,
0: clar,
1: i sobretot si és en la llengua que estem utilitzant ara, que és la parlada,
0: clar,
1: és la parla, no? És la llengua oral. Corregir la llengua oral és importantíssim, perquè corregida l'oralitat es corregeix la manera de pensar i evidentment la manera d'escriure, que són les altres competències que tenim lingüístiques.
0: I per això tenim aquesta secció.
1: I per què Sant Miquel és tan important? Pues entrem un poc en les tradicions, no?
0: Sí.
1: És el sant que representa, és l'àngel que representa la protecció, la justícia i la defensa davant del mal, i a partir d'ahir es converteix en el sant protector. Poca broma que la torre més important de la catedral de València, quan s'alça entre el segle XIV i el segle XV, dura el nom de la campana més important, que és el Micalet. I ahí tenim el Micalet de València, perquè Sant Miquel és una festivitat tradicional i molt present al calendari valencià. Té una llarguíssima tradició de festes en alguns pobles, Llíria, i en alguns pobles és patró. Té una ermita preciosa gòtica.
0: Jo recordo pujar de xicotet a l'ermita de Sant Miquel en Llíria. Això era una tradició familiar. Jo soc de Manises, però anàvem a Sant Miquel de Llíria tots els 29.
1: I ara que s'ha restaurat i s'ha recuperat és una preciositat. L'ermita és una preciositat.
0: Sí,
1: i a més, es marca el calendari. Marca el començament de la tardor i marca el calendari agrícola i marca el calendari de ramats. Era la data perquè els ramats que havien passat l'estiu en la part d'alta, la muntanya, baixaren a la part baixa perquè ja anunciava en teoria el fred, si és que algun dia en torna a fer.
0: Sí.
1: I a partir d'ahir, la campana més important d'eixa torre de València es va consagrar a Sant Miquel i la torre completa és el Micalet.
0: Si és que és Miquel,
1: i per això en la música Miquel, acabarem d'una manera distinta avui.
0: Ah, mira, va. De quina manera acabem?
1: Pues he proposat que sonara dels Pavesos de Joan Moleón el Micalet de la Seu. Una cançó folclòrica, però amb uns tocs d'humor i d'irreverència que expressen molt bé el caràcter valencià, no? I que en dues estrofes molt curtes conta què li ha passat al Micalet de València i jo crec que és una bona manera i molt entretinguda i divertida d'acabar.
0: Doncs l'escoltarem en uns segons, si en ella arribarem a les 2 del migdia. I fins així, esta nova edició de Paraula Viva, així a Ràdio Ontinyenser, a l'Oi por Oi, que cada setmana porta el nostre benvolgut Manolo Requena. Manolo, primer, cuida't molt, ixa cama,
1: sí,
0: teletreballa tot el que tingues que teletreballar, i la setmana que ve ens tornem a trobar així a la ràdio parlant de la nostra llengua i parlant del valencià. Cuida't molt, una abraçada molt forta.
1: Moltes gràcies. A veure si ja puc estar allà a l'estudi.
0: Vinga, gràcies. Adeu, Manolo.
1: Adeu.
0: Sona el Micalet de la Seu. Arribem a les 2. Això era hora 14. Després, l'hora 14 en Tinyent Vall d'Albaida. Nosaltres tornem demà. Sigueu bones persones.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minuts, a les 3:20, donem inici a Ser Deportiu, ara sí, a Ràdio Ontinyenta, sí, a la Serena, aquesta jornada de dijous, molt proper del cap de setmana. Cal contar-los ja alguns dels plans que anem a tindre. Bueno, tres xerrades. En primer lloc, saludarem a Rafa Micó, president de l'Ontibàsquet 3x3. Avui es presenten moltes coses per part d'aquest club. També parlarem de futbol sala amb l'Olleria La Vall d'Albaida i tancarem aquest espai esportiu

0: Tomás Marín.
1: Airos contava que Sofia Rodríguez havia estat guardonada amb el Premi 9 d'octubre per part de l'Ajuntament d'Ontinyent. Donar l'enhorabona a tots els escollits per a aquest reconeixement. A veure, a totes les persones que han estat triades per al mateix. Totes les entrevistes al mateix les tenen disponibles al web de Ràdio Ontinyent. També la de la pròpia Sofia Rodríguez. I destacarem això, perquè està sent un any històric per a ella. Aquestes són les seues paraules.
2: Diria que és l'any que més premis no he rebut i just pues, este premi el vaig saber ahir també, quan vaig ir també a la llum, pues, unes horetes antes, no? I la veritat que supercontenta de rebre este premi. Sempre l'havia vist, no? Durant molts anys ja el seguia i la veritat que no m'ho esperava.
1: És que l'any és de crack total. De crack total. Li donen l'enhorabona, anem a reiterar-ho sempre. Bueno, ja saben que avui és el tercer dia d'entrenaments de l'Ontinyent 1931. També ha realitzat el seu entrenament a la Geneta. De cara a un cap de setmana important per als nostres. Santos juguen a casa, eh? Recorden que dissabte, segons Federació, jugarà la Geneta al Regida davant l'Hércules B. I, per altra banda, l'Ontinyent 1931 ha confirmat el seu horari diumenge 6 de la vesprada davant el Bunyol en un partit que té una pinta espectacular també. A Genet, al Cures B, Ontinyent 1931, Bunyol. Grans partits. Demà serà jornada de previs i ja us contarem quina és l'actualitat en aquest sentit. Per altra banda, també del poliesportiu, el trinquet del poliesportiu municipal d'Ontinyent acollirà este diumenge a les 11:15 la primera partida de la temporada de pilota a la ciutat. Serà de la Copa Caixa Popular Prou de Raspall amb l'equip local, ja recorden, d'Ivan i Brisca, davant la parella de Castelló, formada per Vicent i Seve. La partida serà retransmesa en directe per A Punt. I al nostre web, al web de Ràdio Ontinyent, tenen les declaracions prèvies, tant després de la victòria d'Ivan en la passada partida, com el que ve al llarg d'este diumenge. Animem a tothom a baixar al trinquet per a gaudir d'una partida de pilota amb, recorden, el campió de l'individual de Raspall, amb Ivan Esparza, que és ontinyentí, i cal donar-li el nostre suport. Per altra banda, l'Ontinyent Club de Bàsquet celebra aquest dissabte l'edició número 28 del torneig Esteban Albert, al pavelló Fernando Rubio. La jornada començarà a les 5 de la vesprada amb partits de les categories de base davant el Bany i el Patronato Bocairent. A les 6:15 continuaran els partits i posteriorment l'Esset Ontinyent disputarà davant el Tavernes Blanques l'últim amistós de pretemporada abans de l'inici de la tercera FEB, una vesprada dedicada al bàsquet i també, com no, al retrobament de la família del club ontinyentí. La major de les sorts, per al conjunt dirigit per Carles Bonet. Per altra banda, ja pel que ve de cara al cap de setmana, també volem destacar que este dissabte tindrà lloc el Cross de Sant Rafel, amb les categories infantils a partir de les 4:15 de la vesprada i la cursa absoluta a les 6. Diumenge se celebrarà la 7a edició del Benicatrail. Avui tanquen les inscripcions. I també hi haurà una nova cita solidària a la Vall d'Albaida amb el Run Càncer. Castelló de Rugat acollirà una marxa no competitiva de 4 quilòmetres contra el càncer amb eixida a les 9:30 del matí des de la Casa de la Cultura. Les inscripcions encara estan obertes per participar en esta prova solidària. Bueno, què anem a fer avui al nostre ser deportiu ontinyent la Vall d'Albaida? Bueno, tenim 35 minuts per davant per a contar-los l'actualitat de l'Ontibàsquet 3x3. Anem a parlar tant de la partida de pilota com el cross de Sant Rafel, saludant el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Ontinyent. Anem a parlar amb Ferran Gandia. També anem a posar el focus en el món del futbol sala i de segur que tindrem espai per a altres temes d'allò més que interessants. Ara el que anem a fer va ser agafar aire i ja saludar a Rafa Micó, el president de l'Ontibàsquet 3x3.
3: Tornen l'Aliança de Ciutats Industrials, una col·laboració público-privada per a reforçar el teixit industrial de la Vall d'Albaida. Una edició més, Ontinyent, Lolleria i Bocairent demostren que cooperar és la millor eina per a consolidar la indústria com a motor econòmic i d'ocupació del territori. Enguany, parlem d'adaptació al canvi. Dijous 1 d'octubre, al Museu Tèxtil d'Ontinyent. Consulteu el programa Inscripcions a ciutatsindustrials.es.
0: Todos los días a las 8:30, Hora 25 Deportes con Gallego.
4: En media hora los resultados, las noticias, los sonidos del día y las opiniones que importan, la de los oyentes y la mía también.
0: Hora 25 Deportes a las 8:30 en la SER. SER Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: I com us contava abans, la primera parada d'aquests Ser Deportivos d'aquesta jornada de dijous va al món del bàsquet 3x3, perquè Ontinyento ja està preparada per a una nova temporada d'aquest esport de la mà d'Ontibàsquet 3x3, que presentarà avui la cinquena edició de la seva competició. Serà a les 7:30 de la vesprada a la sala de premsa del Poliesportiu Municipal. La nova temporada comptarà amb 16 equips i 7 grans esdeveniments, entre ells la Lliga, la Supercopa, el Playoff, la Copa i l'All-Star. A més, continuarà la Lliga Femenina 3x3, que arriba a la seva segona edició. Durant la presentació es donarà a conèixer el calendari complet i les principals novetats d'una competició que va néixer amb caràcter pionera a Espanya i que afronta ja la seva cinquena temporada. Clar, cal parlar d'això, cal parlar de l'equip a nivell nacional i de com estan les coses a hores d'ara en l'Ontibàsquet 3x3, saludant el seu president, a Rafa Micó. Rafa, què tal? Molt bona vesprada.
5: Bona vesprada, Tomàs. Pues molt bé, la veritat.
1: Encantat de tornar-te a saludar. Quant de temps, eh?
5: Igualment.
1: Com anar l'estiu? Sí, sí.
5: Molt bé, molt bé. La veritat és que sense parar, ja saps que nosaltres no sabem fer altra cosa.
1: Ja.
5: Però bueno, la veritat és que molt bé i ara ja la marxa normal.
1: Ens alegrem. Bueno, l'estiu tranquil, no? Pel que fa al bàsquet 3x3. Heu descansat un poc.
5: Sí, nosaltres n'hi ha molts equips que sorgeixen, no? de l'estiu, gent que es deixa el 5x5 i que a estiu, que n'hi ha moltes competicions de 3x3 d'estiu, pues sí que la juguen i tal, i perquè el 3x3 no para durant tot l'any, però és de veres que nosaltres ho tenim plantejat que fer una temporada i sobre finals de juliol ja fem un paronet, perquè si no el cap també explotaria un poc.
1: Totalment. Bueno, lo d'avui és com el tre d'eixida, no? El que és la vostra temporada. Ja a tots els nivells podem arribar a dir, Rafa.
5: Així és la presentació d'aquesta quinta edició. I la veritat és que, pues bueno, molt orgullosos del que podem presentar i sobretot aquest any rècord. De fet, ahir per la nit es va presentar un altre equip de xiques i vamos, la veritat és que este any superbé i moltes ganes de fer la presentació.
1: M'has dit que és un any rècord. ¿Por qué?
5: Sí, perquè l'any passat va ser la temporada passada va ser la primera que fem de xiques, sí. La Lliga Femenina, i clar, aquest any, juntant les dues, són 17 equips els que van a formar aquesta Lliga de 3x3. És algo que a nivell de 3x3 no pots trobar a Espanya.
1: No, és inviable, sincerament. És que de 7 equips, juntant dos lligues, clar, està, però ostres, que està molt bé també el fet de que sumem un equip en més a la Lliga Femenina, aquesta segona edició, és a dir, que anem donant petjades a poc a poc, però que són, com no, importants de cara a lo que és esta pròxima temporada. A veure, pel que fa a la presentació, jo tampoc vull fer spoiler, perquè la gent baixa a la sala de premsa del pavelló i puga escoltar i puga conèixer quins van a ser els detalls, com no, però pel que sabem, va ser un any que també va tindre aquesta continuïtat pel que fa als esdeveniments extraordinaris dins de la Lliga, parlar de l'All-Star, de la Supercopa, de la Copa, de lo que són els play-offs, és a dir, que aquesta continuïtat va estar present en tot moment dins de lo que va ser esta temporada, aquestes lligues tant d'estiu com d'hivern que anem a tindre dins del propi club, no?
5: Així és, lo que és la base de la nostra lliga, que és com bé has dit, tots aquests esdeveniments van a continuar. Sí que és de veres que podem avançar, que anem a tindre un esdeveniment un poc atractiu per a la gent i per a la gent sobretot que no és de 3x3. Aquesta sorpresa, com deies, no? La presentarem en la sala de premsa. Però sí, és un esdeveniment més que sumarà a tots els altres. Sí. I com no, pues això, cada dijous poder viure el 3x3 i aquest hivern serà en el poliesportiu,
1: sí.
5: I la d'estiu, pues, com sempre, en el Pere Arena, que diguem nosaltres.
1: Exacte. Bueno, de l'equip nacional, que es pots contar a hores de la Rafa, quina és la principal actualitat que hi tenim?
5: Pues la veritat és que van començar a mitjan de setembre a entrenar amb els companys,
1: sí.
5: I bueno, noves cares, estem provant a gent, estem fent també un equip, és una de les novetats que també contarem avui, és que de la Lliga estem agafant jugadors i jugadores que van a formar equips per a poder jugar la Lliga Valenciana. I bueno, és com una ajuda, no? Per a un premi per a aquesta gent que aposta per la Lliga local, comarcal, que tenim nosaltres, un premi per a que puguem disputar la Lliga Valenciana. I l'equip nacional, pues, bueno, preparant-se tot. L'altre dia vam estar en Vivol Center, en Manises, fent sparring amb ells, i per ara, pues, molt bé, amb moltes ganes de poder començar a competir.
1: Ens alegrem molt, la veritat. És una gran idea, és una gran sensació, la veritat, el fet de que, pues, continuem a poc tirant avant i duguent a terme aquests tipus d'esdeveniments. No em deixes res, veritat, Rafa? Alguna coleta que vulguis comentar abans d'acomiadar-nos?
5: Bueno, tenim de tot.
1: Bueno, és que jo tenia clar que algo teniu segur.
5: Sí, tenim la parada, bueno, l'inici, no, diguem, de les competicions, que és la de Sant Rafael, que la fem amb els xiquets de l'acadèmia. També m'han convidat a equips de l'Ontinyent Club de Bàsquet, també de Olleria, també vindran. I bueno, és la parada més que res perquè disputaran a nivell de sènior les xiques de la Lliga Femenina i després els xiquets de l'acadèmia. L'acadèmia, com deia, pues, no para, i ja han començat tot setembre, i en octubre comencem totes les escolars i el circuit escolar. Per tant, pues, bueno, n'hi ha un poc de tot.
1: Sí, n'hi ha un poc de tot. Va de bo, com es sol dir.
5: Va de bo.
1: Doncs, Rafa, com sempre, un plaer xerrar amb tu, i, com no, la major de sorts per a tot el que resta de temporada, i que vagi superbé la presentació d'avui. Recorde, 7:30 a la vesprada, a la sala de premsa del pavelló, d'on tinguem moltíssimes gràcies, Rafa. Una forta abraçada.
5: Igualment, i moltes gràcies per estar ahí, com sempre.
3: ¿Hace cuánto que no renuevas tus gafas? En Óptica Pro Ontinyent ahora tienes la excusa perfecta. Llega el plan Renueva con un 40% de descuento en lentes Pro, tanto en progresivas como en monofocales. Y descubre también las nuevas colecciones en monturas. Renueva tu mirada en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
6: Estás escuchando Radio Ontinyent Cadena Ser. Recuerda que además del 89.5 FM y 1602 de onda media, también puedes encontrarnos en radioontinyent.com, en la app de la Cadena Ser, seleccionando Radio Ontinyent, y ahora también en Alexa. Solo tienes que decir pon Radio Ontinyent, siempre contigo, estés donde estés.
0: Ser Deportivos Ontinyent, La Baida Albaida. Tomás Marín.
1: I del bàsquet passem al futbol sala. Parlem de l'Olleria, la Vall d'Albaida. Pel que fa al primer equip, us conte que en el grup 14 de la tercera divisió de futbol sala, en la primera jornada van caure 3-4 davant el Navarti. Per altra banda, fora de casa, fa dues setmanes, l'Olleria, la Vall d'Albaida va caure 1-0 front al Castelló de Requena. I el passat cap de setmana va aconseguir la primera victòria de la temporada per 4-3 al pavelló poliesportiu de la Solana davant el Pujol. A hores d'ara, l'Olleria, la Vall d'Albaida ocupa la posició número 13 de la classificació amb 3 punts. No ha estat l'inici de temporada somniat, però clar està que aquesta victòria davant del Pujol no es té que donar-nos així impuls davant la pròxima jornada en la que es toca jugar davant el Mislata, que és líder amb 2 victòries i un empat. Saludem ja al nostre ser deportiu Sontinyà en la Vall d'Albaida, el president de l'Olleria a la Vall d'Albaida, a Manolo Martínez. Hola Manolo, què tal? Molt bona vesprada.
7: Molt bé, així estem. De setembre.
1: De setembre, ahí estàs tu. I... Estem tots igual, sí. No ho anem a negar. Sí. Manolo, com van les coses? Bueno, després d'aquestes primeres tres jornades, què balanç podem fer?
7: Bueno, en fi, han canviat l'entrenador a les tres setmanes, pues ha hagut algun conflicte per ahí i han tingut que l'entrenador ha presentat la dimissió i ja està, i ara... Busquem, tinguem el segon entrenador, Alfredo, que és de la casa, i intentarem buscar algú dins de les possibilitats que tinguem i anem allà. Tinguem bon equip, no tinguem un porter de primera línia, un xic que a l'estar casat en Benigani s'ha deixat la primera divisió de futbol sala i juga en guany amb nosaltres. I teníem un altre també de segon divisió, però per problemes familiars i d'enfermetats i això, pues ha tingut que tornar-se en el seu poble. Ostres. I ja no juguen nosaltres. És un hàndicap important, però intentarem buscar també un entrenador i algun jugador que marque diferències com el que teníem. Però, en fi, bé, no, la Lliga has començat ara. Hem perdut 2 partits per un gol que mira, han tingut 30.000 ocasions i no les han fet, i en futbol sala el que més gols marca és el que guanya.
1: Sí.
7: I han tingut ixe, el tema este.
1: Totalment, totalment. Però bueno, ese treball com es porta per la part de la directiva? Com ese treball de buscar pues, reemplaços i també com no entrenar?
7: Bé, vamos, això personalment m'encarregué jo, tant d'una manera que d'una altra, pues m'han contactat en 5 o 6 entrenadors, inclús entrenadors de segon divisió, i pues estem en ello. Jo esperen, antes de que s'acabi el mes, tancar el ja que em queden 7 o 8 dies, un entrenador, i entonces ja pues veurem, valorarem.
1: No és tan de bo, tan de bo.
7: Però bé, i un jugador també. L'entrenador que tanquem, supon que podrà buscar un jugador de la seva confiança i de nivell per fitxar algo que no millora el que tinguem, per això tinguem el juvenil, que és un gran juvenil el que tinguem, i han de tirar-me a la cantera perquè seguisca el lema que tinguem, que és que la meitat siguen del poble, que juguen en el primer equip de tercera divisió.
1: Bueno, Manolo, pel que fa al nivell de la Lliga, com l'has vist en aquestes tres primeres jornades? Com ho veus de cara a aquests objectius que vam plantejar a principi de temporada?
7: A veure, la Lliga enguany serà competitiva, tinguem en compte que el Playas de Castelló, que avui és Bisontes, ha baixat de segon B a tercera divisió. Esto ha sigut un equip tota la vida, un club exemplar en primera divisió, campions de Lliga inclús, i estan ahí. Claro, ahí ja tinguem 8 o 10 equipos que estan més o menys igualats i estaran tots dalt. Entonces, pues n'hi ha que pelear els gols i n'hi ha que pelear en la pista perquè es puga guanyar una setmana darrere l'altra. Jo crec que anem a aconseguir-ho i crec que nosaltres dins de 5 o 6 primers llocs anem a estar a final de temporada, que és el que sempre han fet i el que els objectius que tinguem. Nosaltres no tinguem d'en principi objectiu de pujar de categoria perquè això ens canvia un poc l'estructura, i com vulguem seguir mantinguent l'estructura que tinguem, pues han d'estar ahí.
1: Totalment, totalment.
7: Però sí, filosofia... molta competitivitat n'hi haurà enguany.
1: Si la filosofia no continua, doncs estem condemnats, la veritat, perquè és el més important, crec jo dins d'un club esportiu, ja siga de futbol sala, de bàsquet o de qualsevol tipus d'esport. Sense la filosofia i sense les arrels d'un club no anem a arribar a absolutament res. Jo vull preguntar-te també per les arrels de l'estructura esportiva, és a dir, per la cantera, per la pedrera. Com estan les coses a hores d'ara? Desconec si s'ha començat ja la temporada, si no s'ha començat, com va tot per allí, Manolo?
7: Bueno, enguany tinguem dos novetats importants.
1: Val.
7: En primer lloc, tinguem ja un equip femení, les xiques ja entren dins de l'estructura del Club de l'Olleria, i es comencem la Lliga, l'únic que es comença a dir ha sigut el juvenil va pujar de categoria a primera, estem en segon, estem en primera, i tinguem un gran juvenil. El problema serà l'any que ve, que acabarà, i però és igual, enguany han tingut que deixar de fer el filial, el que tenim en segon regional, sí, perquè no teníem gent pa tindre-lo, i el tindrem l'any que ve, com acaben 6 jugadors del juvenil, que puguem repescar-los pel primer equip, però en base del filial. I algun mes que trobem per ahir, que enguany ha tingut que anar-se'n fora, pues farem un filial. Tinguem les xiques duiem 3 anys intentant que fer-lo, i al final enguany ho han aconseguit. Tinguem un grup de xiques que van a competir, serà la primera volta. Sabem que el primer any té que ser dur, però n'hi ha que has començar per algun puesto i els comencem enguany. Cadetes infantils es comencen esta setmana, este cap de setmana, i després una altra novetat és que tinguem els querubins, ne tinguem un equip de querubins, però ells no competeixen, encara no n'hi ha Lliga Federal, però els prebenjamins sí que competeixen, i enguany tinguem un altre equip de prebenjamí que anirà a competir en la Federació Valenciana de Futbol Sala.
1: Estàs que bé.
7: I Per això acabem en maig, es comencem ara, acabem en maig, i també tinguem en les dos col·legis públics d'Olleria, tant en Isabel la Catòlica com en Sanchis Warner, després del pont del 9 d'octubre, es comencem les classes allí de futbol sala, les en hores d'estes que fan extraescolars, i es començarem tant en un col·legi com en l'altre, i tindrem ja una lligueta entre ells i ja tindrem 120 xiquets, entre 100 i 120 xiquets. Tots els divendres de vespre donem classes extraescolars en competició.
1: Però la veritat és que són números i equips pues, que, sincerament, pues, fan veure el futur del club amb esperança. I crec que això és molt important i necessari per a un club com és el vostre Olleria de la Vall d'Albaida. Manolo, com sempre, és un plaer xerrar amb tu. Molta sort per al partit davant del Mislata i, com no, per a aquests debuts dels equips de la Perrera de l'Olleria de la Vall d'Albaida. Moltíssimes gràcies per atendre'ns a Ser Deportivos.
7: A vosaltres per donar-nos espai per poder explicar un poquet lo que pretenguem i lo que vulguem fer.
8: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
9: I a les 7:20 obrim la ventana de la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo.
10: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
1: Recte final del nostre Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. I, bueno, com és dijous, ja estic... Estem centrant-nos, no?, en el cap de setmana i tots els esdeveniments que tenim. Bueno, és un cap de setmana especial per a Ontinyent... i per a dos esports en concret, encara que podem globalitzar i dir que l'esport d'Ontinyent està enhorabona pels dos esdeveniments que tenim. Dissabte, Clos de Sant Rafael. A veure, és una cita especial, és una cita importantíssima, recorden, importantíssima, perquè és l'edició número 47, que no és poca cosa, eh? 4:15 de la vesprada és l'eixida dels infantils, a les 6 de la vesprada ja serà la cursa absoluta. Vull recordar-los també que este diumenge tenim partida al Trinquet d'Ontinyent. Recorden que és un dia molt especial per al Bodi Ivan Esparza, perquè jugarà a casa, a més representant de l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent, juntament amb Brisca, davant d'una parella que també és una de... podem dir dels cocos, no?, de la competició de la Copa Caixa Popular Prou de Raspall, que és l'equip de Castelló format per Vicent i Sebe. Bueno, parlarem d'això i d'altres qüestions, faltaria més. Però ja tenim a l'altre costat del telèfon al regidor d'Esport de l'Ajuntament d'Ontinyent, que és Ferran Gandia. Ferran, què tal? Molt bona vesprada.
11: Molt bona vesprada, Tomàs. Així estem ja liats, com tu dius. Ens espera un cap de setmana... bueno, a tope d'esports. I tu n'has nomenat dos proves, però és que realment n'hi ha cinc, entre dissabte i diumenge, de cinc esports diferents.
1: Tira avant.
11: I va ser molt intens, molt intens.
1: Pues conta'm aquestes que em faltaven, regidor.
11: Doncs tindrem bàsquet, està el trofeu Esteban Albert, la 18 edició del trofeu, i després, posteriorment, n'hi haurà un això és dissabte de vesprada, a partir de les 5, entre les 5 i 6 i mitja aproximadament hi haurà diferents partits en contra poblacions veïnes, sí, de com Banyeres i Bocairent, i de categories menors, com sempre s'ha fet o quasi sempre s'ha fet en el trofeu, i després un posterior partit amistós de la preparació que està duent el nostre equip local, el C. d'Ontinyent, contra el Tavernes Blanques. I després el diumenge tenim un torneig de pàdel adaptat en les instal·lacions privades de Padel Indoor. I el diumenge de matí també, que coincidirà en la partida de pilota, la cinquena edició del torneig de bàsquet 3x3 que organitza el club local Ontibàsquet, 3x3 dins de les festes, dels actes de les festes del barri de Sant Rafel.
1: Poca cosa,
11: cap de setmana,
1: poca cosa,
11: a part d'aquestes dos que anem a parlar, sí.
1: Mira, l'única que no sabia era del pàdel adaptat. Que interessant és això,
11: sí,
1: eh? M'encanta aquesta proposta, eh? M'encanta aquesta proposta. La veritat és que és molt important.
11: Sí, la veritat és que és molt important perquè dona la possibilitat a persones que per mig de l'esport pues, bueno, es relacionen i adquireixen uns valors que són molt importants perquè l'esport és per a tots i ha de ser, i ha de promocionar-se per a tots. I així tenim la sort de tindre dos equips en Ontinyent que són multidisciplinars, sí, perquè els seus esportistes practiquen pàdel, practiquen tenis taula, per exemple, o petanca, i és molt, molt, molt important això, aquesta adaptació.
1: La veritat és que sí, regidor. Vull centrar-me sobretot, abans parlava amb el president de l'Antibàsquet d'Expertes, amb Rafa Micó, em comentava un poquet perquè avui tenen la presentació a les 7:30 de la vesprada, a la sala de premsa. Sí. Per altra banda, per exemple, acabem d'esmentar el tema del pàdel, però vull centrar-me en aquests dos aspectes. També havíem esmentat el tema de l'Ontinyent Club de Bàsquet, però volia centrar-me sobretot en aquestes dues proves que esmentava a l'inici d'aquesta xerradeta. Vull començar pel Clot de Sant Rafel, perquè clar està que superar ja les inquietuds edicions podem dir que és un èxit. Les 10, que comencem a parlar d'una cita històrica, però és que estem parlant de 47 regidores, és una barbaritat. Poques proves poden gaudir de tantes edicions.
11: Exactament. Jo estic segur de que conec l'ambient de l'atletisme des de que era molt menut i he corregut moltes vegades esta prova principalment i jo juraria que no n'hi haurà més de 5 en l'actualitat que tinguen estes, clar, en tota la comunitat valenciana. M'atreviria a dir en tota la comunitat valenciana este tipus de cursa popular en tantes edicions. És un orgull per al barri i per a Ontinyent que esta prova any darrere any, gràcies a la tasca que fa l'organitzador, que sempre ha segut les festes del barri, amb la col·laboració molt gran de l'Ajuntament d'Ontinyent en diferents departaments municipals, pues estem ahí un any més i un any més i un any més, i cada volta més prop de 50.
1: Exacte. Tant de bo, Tant de bo. 3 anys es quedarien. O sea, que ho tenim ahí a tocar, per dir-ho d'una forma. Segur que sí. Vamos, més clar aigua, com es sol dir. Regidor, lo del diumenge, la partida de pilota. A veure, és una partida que crec que és espectacular. Tenim a 4 pilotaris que són uns autèntiques màquines. El body van encara el tenim ahir al 70-80%, que venia arrossegant una lesió. Va jugar la primera partida el passat diumenge amb victòria al trinquet de Bellreguard, però clar està que per a ell també és un al·licient molt important del fet de jugar a casa, de jugar al trinquet on sol entrenar al llarg de totes les setmanes i de tota la seva vida. I també, com no, és una jornada especial perquè és que anem a rebre al campió de l'individual de Raspall. Conforme foren les formes en el seu dia, el pobre Tonet es va lesionar, però clar està que és una partida que té eixos al·licients que cal destacar i que cal recordar a tothom per a que baixi el trinquet, regidor.
11: Exactament, sí. A més, és que és una partida de molt alt nivell. Sí. La parella contra la que juguen, Vicent i Sebe, segurament jo apostaria a que podria arribar a semifinals, sí, com a mínim, perquè és una parella molt compensada i molt forta. O sigui, hem tingut sort de que la federació elegirà esta partida per a vindre així, perquè, de fet, serà retransmesa per a punt, per la importància que té, la qualitat i el nivell que té esta partida, els 4 jugadors d'esta partida, i esperem, segur que esperem una partida molt disputada, i el que tu comentes d'Ivan, ahir mateixa, que van fer la presentació així en l'Ajuntament, vam estar parlant en ell, i sí, ell comentava que encara no està al 100%, que encara li falta un poc de rodatge. És cert que aquesta competició es juga en moltes partides, o sigui que té temps per entrar ahí, per arribar a aquest quasi 100%, però com tu has dit, la primera partida que ha disputat d'esta competició la van guanyar, i per tant entenem que està bé, i jugar en casa. O sigui que ahí segur que va donar-ho tot. Segur.
1: Regidor, el trinquet està tot enllestit ja per a la partida?
11: Està el millor possible, sí. Exactament. Hem fet diversos treballs de reparació del sòl que el club ens havia demanat, que teníem desperfectes. Això han donat el vistiplau que ha quedat bé. Hem pintat diferents parets que són molt visibles i estan desgastades, perquè també ens ho exigia la pròpia federació, em va fer arribar que si podien fer alguns treballs de millora, sobretot perquè es televisava per a punt i que feien falta, no? I ho hem arribat a fer. Faltarà encara una part per pintar, que això estic segur de que el més pront possible rematarem el trinquet.
1: Exacte. Per altra banda, regidor, clar, a mi em ve aquesta pregunta al cap, sempre te la faig quan parlem del món de la pilota i quan parlem d'esports minoritaris, per dir-ho d'una forma. Sí, sí. Clar està que a mi me sorprèn o em crida l'atenció, perquè, clar, tenim un campió de l'individual de raspall, crec que és la primera volta que un ontinyentí guanya aquest guardó, que és una autèntica barbaritat, és a dir, que és l'èlit de l'èlit de la pilota valenciana i concretament
11: de fet,
1: del raspall.
11: Ell jugarà tota la competició de roig, perquè és el simbòlic, i aquest color és simbòlic perquè simula que, o sea, bueno, indica allà on va, que és l'actual campió, és el número 1, i bueno, això... Això és un orgull per a nosaltres. Però
1: totalment, totalment. A lo que anava, regidor, jo volia preguntar-te un poquet per lo que és el número de partides que n'hi ha al llarg de l'any al Trinquet. Sabem que això no es va per conveni amb la federació, això li preparen moltes qüestions, però a l'hora d'ara, des de l'Ajuntament es planteja, encara que queden poquet per a les eleccions, que ja per a la pròxima legislatura ja es veuran coses, depenent del que passe, però clar està, regidor, que en aquest cas cal aprofitar aquesta oportunitat, no?, per a donar un xicotet d'impuls a la pilota. Com es veu des del consistori i des de la seva àrea?
11: Sí, de fet s'ha donat. En l'anterior legislatura no es feien les partides que el conveni que teníem en la Federació de Pilota no és el que tenim actualment durant esta legislatura. Okay. S'ha incrementat el número de partides, s'han dut més partides de dones, que també tenen... També l'Ajuntament ha fet l'esforç de proporcionar l'esport femení en la pilota, que està creixent moltíssim, i així es celebren diversos anys, ja estan celebrant-se els campionats autonòmics tant en escolars com en d'amateurs, no? Perquè tenim la sort, en aquest sentit, de ser una població a la meitat, de més o menys a la meitat de la nostra comunitat, i a la federació això li va molt bé, que de baix es desplacen quasi al centre, no realment, però els agrada molt este Trinquet, i evidentment nosaltres posem a disposició les instal·lacions totes les vegades que faci falta. Això, lògicament, va directament relacionat en una despesa econòmica, però bueno, clar, com t'he dit, des de la legislatura passada s'ha crescut en aquest conveni, en aquesta aportació econòmica, i bueno, això és la línia de treball. Nosaltres tenim claríssim que creguem en el nostre esport d'autòcton i tot el que faci falta en la pròxima legislatura, que bueno, que també és parlar per parlar, no? No podem parlar d'un futur que no coneixem. Exacte. A partir de maig, i per tant, veurem què passa, no? Però la intenció sempre serà de tirar endavant, i ho hem demostrat en aquesta legislatura.
1: Per tancar, regidor, et diré dos ràpidament, perquè estem a punt ja de tancar el nostre programa, però clar, si tenim així el regidor d'esports al nostre ser deportiu, on tinguem la Vall d'Albaida, com no, em venen dos preguntes al cap, de les quals jo crec que parlem setmana rere setmana. Una, les obres de la piscina coberta, i dos, les obres de l'estadi municipal de Clariano. Com estan les coses a hores d'ara?
11: Doncs la piscina segueix el ritme que estava marcat.
1: Vale.
11: La intenció és estar oberta, és a dir, estar en peu el que acaben per a estar engestides a l'estiu que ve, o a la pròxima temporada, millor dit, i va sobre la marxa. Nosaltres les visitem regularment i bueno, té temporades com totes les obres, que n'hi ha més moviment, que n'hi ha menys moviment, però bueno, el seguiment està fent-se i l'empresa que està construint està facturant normalment. És a dir, això vol dir que se fan coses, si no podria facturar-les, no? Sí. O sigui que, en teoria, estem complint els plaços i bueno, queda encara uns quants mesos de temps i bueno, esperem que estiga, i demanem pues, un poc més de paciència a la gent que ho tindrem, i tindrem una instal·lació com toco i com cal en el del segle XXI. I per lo que dius del Clariano, pues és cert que el projecte, la presentació del projecte està retrasant-se, però bueno, el club ho sap, mantenim conversacions en el club constantment, depenem d'això, depenem que se presente el projecte definitiu, i a partir d'ahí pues actuar en conseqüència, no?
1: Regidor, ja que m'has comentat algo de l'Ontinyent, este cap de setmana juguem contra el Bunyol, com quedem? Aprofite.
11: Bueno, han de guanyar.
1: Han de guanyar sí o sí, si no malo.
11: Sí o sí, perquè perquè el que estem perdent fora de casa inevitablement ho han d'amarrar en casa, no? I bueno, no va ser un partit fàcil, el Bunyol ja ha guanyat partits i bueno, sempre està la pressió de que en este moment anem en el debe més que el guanyar, no? O sea que jo confie, s'ha fet una bona plantilla, n'hi ha que tindre paciència un poquetet, ara no estan així per aixer les coses com voldria el club i l'aficionat, però segur que aquest equip va funcionar, perquè ha fet una molt bona pretemporada i en el moment que arranque segur que funcionarà molt bé.
1: Regidor, moltíssimes gràcies per atendre's a Ser Deportivo.
11: A vosaltres, com sempre, i a la vostra disposició.
12: ¿Has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
13: ¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
14: ¿Lo de siempre, Marta?
12: Claro.
15: Alexa, pon las noticias de la SER.
16: Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
17: Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información...
18: Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
12: ¿Verdad?
17: Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
18: Alexa, pon las noticias de la SER.
17: Cadena SER. Dicho y hecho.
1: Y abans de acomiadarnos, doncs... cal donar-los una trista notícia per a l'àmbit esportiu a la nostra comarca, la Vall d'Albaida, perquè per part de les xarxes socials oficials de l'Olleria Club de Futbol s'ha comunicat la defunció de Rafael Ferrando, un aficionat històric del club, molt vinculat a la graderia de la Solana durant molts anys, també al teixit associatiu d'aquesta localitat de la comarca. Des del club han traslladat el seu còndol a la família i als éssers estimats i han destacat la seva fidelitat i el suport incondicional a l'equip, una figura que asseguren formarà per sempre de la història de l'Olleria Club de Futbol. Una forta abraçada per a tots els éssers estimats. Una forta abraçada. Anem ja amb el final d'este Ser Deportivo on tinguem la Vall d'Albaida. Okay.

I arriba el moment de dir-los adeu, molt a prop d'arribar ja a les 4 de la vesprada i, com sempre, volem donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Bueno, hem parlat un poquet de tot, la veritat. Hem parlat de bàsquet 3x3, presentació avui 7:30 a la sala de premsa del pavelló d'Ontinyent. Per altra banda, hem parlat de l'olleria a la Vall d'Albaida, de l'actualitat del futbol sala, i hem tancat fa una estoneta una xerrada amb el regidor d'Esports, Ferran Gandia, que es feia a l'agenda esportiva del cap de setmana, i també tractem amb ell temes a destacar de l'esport a la capital comarcal. Bueno, demà és dia de prèvies, demà ja és divendres. Somriure ix, eh? Que ja estic veient-lo, això que estem parlant a la ràdio. Com sempre, gràcies per estar ahí. Que tinguen una meravellosa jornada. Adéu.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, benvingudes, benvinguts. Vesprada de dijous, este dijous 24 de setembre. De seguida anem amb l'entrevista. Avui anem a parlar, anem a saludar a l'alcalde de Bocairent, Xavi Molina, per parlar de la cinquena edició dels pressupostos participatius Decidim per Bocairent. També anem a parlar de la jornada d'avui, que avui és el dia de la investigació, el dia per la investigació del càncer. Avui anem a dedicar l'espai d'opinió a aquesta jornada, a aquest fet. Saludarem avui una de les veus de la Vall, avui la veu de les veus de la Vall, serà la de Maria Teresa Catalán, presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer a l'Olleria. Un consell i saludem a l'alcalde de Bocairent.
3: Ayer te vi. ¿A dónde ibas con tanta prisa?
4: Pues no sé si contarte a dónde iba.
3: ¿En serio? ¿Qué dices? Cuéntame a dónde ibas.
4: Pues iba a Cocina Fácil. Me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil.
3: Cocinafácil.es.
4: Ya está. Ya sé dónde tengo la tienda.

0: Anem amb l'entrevista d'esta vesprada i parlem de participació ciutadana i concretament a Bocairent, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha posat en marxa la 5a edició de Decidim per Bocairent, els pressupostos participatius que permeten al veïnat, sí, als veïns i veïnes, decidir directament el destí d'una part dels recursos municipals. Enguany es posen sobre la taula 50.000 euros del pressupost municipal en la modalitat general i per segon any consecutiu 12.000 euros específics per a projectes proposats i votats pel jovent. El termini per presentar propostes ja està obert i s'allargarà fins al 5 d'octubre. Anem a parlar d'aquests pressupostos participatius amb l'alcalde de Bocairent, Xavi Molina. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Cinquena edició del Decidim per Bocairent. Què significa per a l'Ajuntament, per al govern municipal, arribar ja a aquesta cinquena convocatòria? S'ha consolidat realment com a una eina de participació?
1: Bé, jo crec que és una fita important, no? Perquè d'alguna manera, doncs, com tu bé dius, no? S'arriba a la cinquena edició i crec que els projectes, a banda de posar-los en marxa, també és important donar-los continuïtat i anar fent-los créixer. I en segon lloc, perquè crec que també arriba amb l'aval de que les quatre edicions anteriors, doncs, han vist materialitzats, no? Els projectes que el veïnat ha triat. El nostre compromís sempre ha sigut fer una proposta de pressupostos participatius realista, una proposta de pressupostos participatius que permetera que s'explicitara la dotació econòmica en el pròxim pressupost municipal i que al llarg del desenvolupament de l'anualitat en curs doncs es realitzaren els projectes, i així ha sigut en les quatre edicions anteriors, i crec que això també és un aval per a que el nostre veïnat veja que allò que proposa en primer lloc i allò que decideix en segon lloc doncs acaba fent-se realitat.
0: Parlem de la modalitat general, on es destinen 50.000 euros del pressupost municipal. És una quantia que busca donar resposta, no? a projectes importants, projectes que el veïnat major, no? Vulga proposar.
1: Sí, qualsevol veí o veïna empadronat a partir de 16 anys pot participar en aquesta modalitat general, i com ara explicaves, no? Tracta també que el nostre model de pressupostos participatius doncs fora obert, de manera que qualsevol projecte de qualsevol àmbit de gestió municipal pot presentar-se. Sí que és de veres que demanem que hi hagi una estimació màxima de la quantia de cada proposta en uns 25.000 euros, amb l'objectiu que dins d'aixòs 50.000 euros de dotació total doncs com a mínim puguen eixir dos projectes en cada edició de pressupostos participatius, però és l'única restricció, podríem dir. A partir d'ahí es poden presentar propostes d'obres, de millora de l'espai públic, de millora de les instal·lacions, però també propostes d'activitats, de programes d'acció social, d'iniciatives per a la joventut, és a dir, de qualsevol àmbit competencial de l'Ajuntament. Hem tractat també que el projecte, que la fórmula permetera que els projectes foren, com dic, de qualsevol àmbit, perquè també pugui haver una reflexió general i unes propostes que vagin més enllà, podríem dir, d'aquella part que moltes voltes ens ve de seguida al cap quan pensem en propostes de pressupostos participatius, que són qüestions d'obres. Poden ser d'aquest àmbit, d'àmbit de millora d'obres o d'espai públic, però també, com dic, de qualsevol altre àmbit de gestió municipal.
0: Cada persona empadronada en Bocairent, com hem dit, major de 16 anys, pot presentar fins a 3 propostes. Donem algun exemple dels projectes que s'han materialitzat en aquestes 4 edicions anteriors.
1: Sí, doncs, per exemple, en l'anualitat que ara estem finalitzant, en la quarta edició, i per tant, propostes que s'hagin dut a terme en el pressupost municipal de 2026, doncs va estar per un costat una fase de climatització del Save Just Vives, en concret l'aulari d'infantil de la nostra escola, i en segon lloc, la segona fase de climatització de les habitacions de la residència de la tercera edat, que, per exemple, en aquest cas, doncs, havia tingut continuïtat amb una primera fase que també va ser una proposta guanyadora de l'anualitat anterior. Per tant, d'alguna manera, doncs, com diem, no? Són, en aquest cas, millores d'instal·lacions, però, per exemple, també en l'àmbit, en aquest cas, de la modalitat de pressupostos joves, doncs va haver una iniciativa que va ser la d'augment de les activitats d'oci per als nostres joves. Doncs és un altre tipus de proposta que també es pot formular a través dels pressupostos participatius, que, com dic, no només recullen o donen cabuda a millores d'espais i d'instal·lacions, sinó també a propostes d'activitats, de programes, d'iniciatives de qualsevol àmbit.
0: Uh-huh. Estaves nomenant la, doncs, eixa modalitat específica per a joves que per segon any consecutiu es fica en marxa amb 12.000 euros de pressupost. Aquesta modalitat està dirigida a alumnat de tercer de primària fins a quart d'ESO. Què aporta? Que els més joves puguen decidir directament en què invertir una part del pressupost municipal?
1: Bé, jo crec que al final la participació, com moltes altres qüestions, no? S'aprenen i s'interioritzen practicant-la. Per tant, a proposta de la regidoria de joventut, també la reflexió que es va fer l'any passat va ser, si volem que tindre un veïnat participatiu, doncs cal també, no?, que les franges d'edat més joves puguen començar a interioritzar els processos participatius. Per tant, tot i que, com diem, la modalitat de general està oberta a empadronats i empadronades a partir de 16 anys, que també és una franja d'edat baixeta, podríem dir, doncs quedava una part important dels segments d'edat fora, no? I per tant el que es va és generar una modalitat específica per a que, com tu ara explicaves, tot l'alumnat dels centres escolars des de tercer de primària fins a quart de l'ESO, per tant, d'alguna manera la franja que quedava fora de la modalitat general, doncs també tinga un procés participatiu que bàsicament contempla les mateixes fases: la fase de presentació, la fase de recollida de propostes, la fase de valoració tècnica, la fase d'exposició dels projectes que passen a votació i finalment la fase de votació, però evidentment en aquest cas doncs vehiculada a través dels centres escolars. Aquí agraïm la col·laboració en aquest projecte, que també té un vessant important com dia abans de educatiu, i per un costat amb els centres escolars i per l'altre amb els consells de participació, tant d'infància i adolescència com de joventut, doncs són capaços de dur a terme aquest procés específic per als nostres joves.
0: Uh-huh. Xavi, per acabar, què li diries a un veí o veïna que per a què participe, no? Ja que l'Ajuntament, el govern municipal, destina part del pressupost municipal per a que ells mateixa proposen en què invertir estos diners.
1: Bé, jo animaria tot el veïnat, no?, a fer-ho, perquè és cert que nosaltres som un equip de govern que tractem d'escoltar el màxim possible i tractem de dur a terme, no?, allò que se'ns diu, a banda, evidentment, de les idees pròpies o dels compromisos electorals que teníem. Però ara tenen l'oportunitat, els veïns i les veïnes, de poder decidir, o sigui, de poder proposar en primer lloc i decidir en segon lloc, sense cap filtre, perquè crec que al final el nostre model de pressupostos participatius, una vegada està avalada la viabilitat tècnica de la proposta, sense cap filtre, és una decisió directa dels veïns i veïnes que poden proposar en primer lloc i poden votar en segon lloc. Per tant, és, com dic, una oportunitat, i després, tal com comentàvem, també s'obre la porta a fer plantejaments sobre àmbits completament diferents, no? Hem parlat d'espai públic, de millora d'instal·lacions, però poden ser propostes mediambientals, poden ser propostes de caràcter social, propostes de caràcter esportiu, propostes culturals. És a dir, hi ha la possibilitat de totes aquestes idees que totes i tots tenim per a millorar Bocairent, doncs de fer-les realitat. Per tant, des d'ací, doncs, animar el veïnat a que participe en aquesta primera fase de propostes i de recollida de projectes, i després també, dins de totes les propostes que s'hagin arreplegat, doncs que participen activament en la votació, perquè també interessa que al final les propostes doncs siguin avalades pel màxim nombre de veïnes i de veïns.
0: Xavi, important que no t'he preguntat, on es pot participar en aquesta cinquena edició, de quina manera es pot participar en aquesta cinquena edició de Decidim per Bocairent?
1: Podríem dir que el format o el model de participació de referència és online, per tant seria a través del portal Jo Trie Bocairen.es, que hi ha una plataforma específica per a la votació, però com que també som conscients que hi ha algunes persones que potser no es troben còmodes o no es troben segures en els mitjans digitals, doncs també a través de les oficines municipals, a través de l'horari d'atenció de l'Ajuntament, doncs trobaran personal que els ajudarà també a fer, podríem dir, físicament i presencialment el procés, tant de recollida de propostes com posteriorment el dia que arribi la votació. Per tant, en alguna de les dues modalitats el que volem és arribar, com dic, al màxim nombre de veïnes i de veïns.
0: Doncs fins al 5 d'octubre, fins al dia 5 d'octubre, es poden presentar aquestes propostes per al Decidim per Bocairen. Anirem coneguent com van les diferents fases d'aquesta cinquena edició. Xavi Molina, alcalde de Bocairen, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
3: Torna l'Aliança de Ciutats Industrials, una col·laboració público-privada per a reforçar el teixit industrial de la Vall d'Albaida. Una edició més on Tinent, Lolleria i Bocairen demostren que cooperar és la millor eina per a consolidar la indústria com a motor econòmic i d'ocupació del territori. Enguany parlem d'adaptació al canvi. Dijous 1 d'octubre al Museu Tèxtil d'On Tinent. Consulteu el programa i inscripcions a ciutatsindustrials.es.
0: Moment d'anar amb la secció d'opinió, les veus de la Vall. Avui aquest espai el dediquem al Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer. Obrim aquest espai, donem veu a Maria Teresa Catalán, presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Lolleria. Endavant.
4: La ventana d'On Tinyent, la Vall d'Albaida. Les veus de la Vall.
5: Com bé sabeu, avui 24 de setembre celebrem el Dia Mundial de la Investigació en Càncer, un moviment global que uneix organitzacions, personal investigador i a la societat per a reivindicar el paper clau de la investigació front al càncer. Dir que aquest dia va ser impulsat per l'Associació Espanyola contra el Càncer en l'any 2016. Aquest dia va néixer a Espanya amb una missió molt clara: transformar el coneixement científic en avanços reals que milloren la prevenció, el diagnòstic, els tractaments i la supervivència. La investigació en càncer és importantíssima. Cada nou tractament, cada diagnòstic més precís i cada millora en l'atenció sanitària són possibles gràcies a la investigació. Per això és fonamental comptar amb una finançació estable i sostinguda en el temps. En l'Associació Espanyola contra el Càncer recolzem la investigació per a poder transformar el coneixement en oportunitats, en respostes i en més vida per a les persones amb càncer. A dia d'avui, l'Associació Espanyola contra el Càncer compta amb més de 3.000 investigadors i investigadores en 38 províncies que treballen per a trobar noves oportunitats front al càncer. L'associació està recolzant 792 projectes d'investigació en 160 institucions d'investigació, amb 157 milions d'euros compromesos en una investigació que busca arribar a totes les persones i tots els tipus de càncer. És a dir, sense deixar de prestar atenció als càncers que encara presenten una baixa supervivència. Sols en aquest tipus de càncers hi ha 232 projectes d'investigació, amb 58,7 milions d'euros d'aportació. Aleshores, recolzar la investigació és impulsar projectes de vida, és futur, és donar temps a les persones amb càncer. Per això importa tant donar suport a la investigació. Per últim, la tasca de l'Associació Espanyola contra el Càncer, m'agradaria que la coneguereu, és realitzar tota una sèrie d'esdeveniments, campanyes, xerrades, activitats per a poder promoure la prevenció, recaptar fons per a poder invertir en investigació i ajuda a les persones amb càncer i les seues famílies. Per tot això, pense i dic que és important que la societat s'implique i participe en tot aquest tipus d'esdeveniments. Moltes gràcies per haver contat una vegada més amb nosaltres.
0: Anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
6: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Notable ascens de les temperatures este divendres ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. És a partir de dissabte quan descendixen ja i de forma acusada. De moment, este divendres, esperem una jornada estiuenca. Valors màxims que per damunt dels 35 graus. Vents moderats de component variable i cels poc nuvolosos. Les mínimes pugen també dissabte, rolen els vents a component marítim, nuvolositat creixent i temperatures en clar descens. Diumenge esperem valors ja propis del final de setembre en una altra jornada estable i anticiclònica.
4: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
0: L'Ajuntament d'Ontinyent ha presentat a les famílies usuàries del Centre Ocupacional Municipal José Antonio Bodoque el projecte d'ampliació i reforma de les instal·lacions. L'actuació permetrà guanyar uns 300 metres quadrats amb una inversió de 600.000 euros finançada per la Diputació de València. El projecte preveu noves aules, tallers, zones de treball, espais per al personal, una aula d'usos múltiples, més emmagatzematge i serveis adaptats. Les obres tindran una duració estimada de 10 mesos. Escoltem a Tere Vilaplana, directora del centre.
7: Entonces, després de fer un pla de totes les necessitats que tenia, va ser com va anar sorgint tot aquest projecte. Creiem que serà pues, molt xulo, que es quedarà molt bé i que cobrirà tot el que l'intervi necessitem.
0: Durant els treballs, les persones usuàries es traslladaran temporalment a l'edifici de la UNED, que serà adaptat per acollir els tallers. L'Ajuntament preveu que les obres puguen començar durant el primer trimestre de 2027, una vegada es completen els tràmits amb la Generalitat i la contractació de l'obra. Jorge Rodríguez és l'alcalde d'Ontinyent.
8: Sobretot es tracta de que els usuaris i usuàries puguen estar millor així, puguen estar amb major comoditat i puguen estar lo millor atesos que es puga. Jo crec que això és l'objectiu en el que treballem pues, tots. I bueno, pues, ara ens queda pues, pegar aquestes últimes passes, tenim el finançament, tenim el projecte, ens queda l'autorització i la contractació.
0: La Casa Sant Onge de l'Olleria ha acollit este dijous pel matí la jornada inaugural de la nova edició de l'Aliança de Ciutats Industrials 2026, una iniciativa impulsada pels ajuntaments de l'Olleria, Bocairent i Ontinyent amb la coordinació de Coeval per abordar els reptes que afronta actualment el teixit industrial. Escoltem les paraules de Ramon Vidal, alcalde de l'Olleria.
9: Jo crec que l'empresariat de la nostra comarca ha sabut adaptar-se a les circumstàncies, ha sabut canviar del teixit, el teixit industrial.
10: Fem dins de l'àmbit també municipal tres municipis que som diferents en molts aspectes, encara que també els vincles són estrets, no? Ho som evidentment per població, nosaltres som els més menuts dels tres, ho som també, i crec que això li ha fet valor políticament, és a dir, la conformació política de cada ajuntament és diferent.
11: Crec que hem aconseguit diversificar la nostra empresa, la nostra indústria, i sobretot no sols mantindre ISA, part empresarial dedicada o destinada al tèxtil, que com vos dic és el nostre motor productiu, sinó també ser una ciutat comercial i ser una ciutat universitària.
4: Hay ciudades que viven el deporte a pie de calle. Este viernes, La Ventana viaja a Pontevedra con motivo de la gran final de las series mundiales de triatlón. Una cita que este año supera todos los récords de participación y que lleva a este deporte hasta el corazón de la ciudad. La Ventana, con Carlas Francino. Colabora Concello de Pontevedra. La SER, el sonido de la vida. La Ventana, con Marta Delvado.